0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

boig, boig, conta ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Honor i

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem un pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Escolta Zicat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què ens ha arribat aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: És estiu. Escolta.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Mua, mua, mua és el títol d'aquesta cançó del Ginestar. Amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. De fet, comencem el programa d'avui, les 8 i 3, els experts d'estiu, la nostra versió estiuenca del programa, aquí amb el Ginestar i amb en Sergi Vives. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Avui que és dimarts, avui que és 7 del 7, dimarts 7 de juliol, i avui us direm que, efectivament, farà calor.

0: Anem a alerta de calor a Catalunya, que s'allargarà fins dijous. Temperatures que arribaran als 42 graus a l'interior del país amb humitats molt baixes.
1: El risc d'incendi és molt alt a més d'un centenar de municipis de 18 comarques de cara a aquest dimarts. També hi ha 6 espais naturals on el risc de foc al bosc és màxim. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Infocat en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi. Ho explica l'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur.
2: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada en ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: Demà es duplicaran els municipis amb risc extrem de foc. Serà més d'un centenar de poblacions de 17 comarques.
0: I aquesta calor fa que ens costi més dormir. Expliqueu-nos a primera hora, ja que us veig ben actius al nostre grup de WhatsApp, com heu dormit avui, perquè les temperatures superen els 25 graus quan representa que hem d'estar dormint. És el que s'anomena nits tòrrides i fins i tot superen els 30, el que s'anomena ja nits roents. El Departament de la Unitat del Son, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, dona uns quants consells per aconseguir dormir mitjanament bé.
1: D'entrada us podeu posar aquesta música de fons. Però més enllà d'això, la clau és mantenir l'habitació a uns 20-22 graus. Quan se supera aquesta temperatura, l'increment de la sudoració del nostre cos produeix una fragmentació de la son, fent que ens despertem molt més sovint. No cal dir que podem climatitzar l'espai amb aire condicionat. Abans deien que no el poséssim, ara sí, eh? Ara ens diuen que el podem deixar tota la nit a una temperatura entre 24 o 25 graus. Si no el voleu posar, l'hauríeu de tenir encès tota la tarda perquè quan arribem a l'habitació, doncs aquesta estigui climatitzada. Pels qui no teniu l'opció de l'aire condicionat, doncs sempre tenim els ventiladors, com més silenciosos millor, i també ens pot deixar, ens pot ajudar a deixar les finestres ben obertes per generar corrent d'aire. És important abaixar la temperatura del cos fent una dutxa d'aigua tèbia no freda abans d'anar a dormir, remullar-nos canells, turmells, front o clatell amb tovalloles humides, això també pot ajudar, a més que mullar-nos amb un vaporitzador, de tant en tant un cop siguem al llit. Altres consells passen per tenir en compte diversos hàbits que també ens ajuden a fer front a la calor nocturna, com per exemple anar a dormir ben hidratats i, podríem dir, no fer un sopar fort just abans de ficar-nos al llit.
0: La Cristina Monconill, que ens diu: al Solsonès a les nits fa fresca. Deu ser una de les comarques excepcionals.
1: És bon lloc, perquè vinc directe cap allà, Al Maresme hem tingut avui una nit molt, molt tòrrida, uns 26-27 graus.
0: Quasi roent.
1: Totalment.
0: I la Mariona, que diu: ja estem desconfinats a la zona de la Noia. Suposo que en aquest cas parla d'incendis, per tant, bona notícia.
1: Molt bona notícia, perquè és veritat que tota la zona de la Conca d'Òdena estaven ben confinadets, la gent d'Igualada.
0: Aquesta sintonia puc saber d'on l'has tret o em diràs que és d'una llibreria de Songs for the Sleeping?
1: És una llibreria...
0: Songs for the Sleeping.
1: Totalment
0: és
1: així.
0: És que ara de seguida parlarem de Ghost in the Shell, aquest anime, que avui s'estrena una nova sèrie. Els oients ja estan comentant que la banda sonora els hi encanta i, ostres, podria ser una mena de ciència-ficció... Un
1: rotllo Blade Runner, sí. Me la poso, a veure si així m'adormo, perquè, nois, ha costat molt avui,
0: És 8 i 7 minuts del matí. Per cert, això, ara que deies que fa que ens despertem a mig son, m'he despertat a 2:45 i això tenia gana, i m'he dit, em feia molta mandra aixecar-me, i encara m'he aixecat a fer-me un entrepà, a contracor, no?, amb la calor i la gana.
1: Jo, mireu que ens aixequem aviat, doncs m'he aixecat encara més aviat, perquè no hi havia pebrots de tornar-me a dormir.
0: L'Anna Cirera diu: al Vallès Oriental encara s'aguanta bé.
1: Doncs,
0: ara sembla que tothom té comarques excepcionals.
1: No, tothom dormiu bé, ara.
0: Ja, bé, doncs era el consell d'en Sergi, que l'entomareu si voleu, només si sou persones sàvies.
1: Canviem de música.
0: Sí, avui fem atenció, perquè la pregunta del dia és sobre música. Avui fem balanç musical de l'any.
3: Pillar-me de tu, pillar-me de tu.
0: Avui és 7 de juliol...
1: Sant Fermín.
0: Per cert, a veure, pots esbrinar com s'engega la tele de l'estudi?
1: Ara ho miro, però ja ha passat,
0: A què?
1: A l'encierro era a les 8, diria.
0: Ah, ostres, però sí que són curts.
1: Ja l'hem fet.
0: Sí, he pensat ara.
1: Això dura 2 minuts.
0: N'hi ha més, n'hi ha un cada dia. El 7 de
1: julio, dia.
0: Sí, el 7 de julio termina la canció, però comencen els encierros.
1: És el primer dia.
0: Va, demà recordeu-nos-ho i ho posarem aquí. A veure, 7 de juliol, oients, arribem a l'equador de l'any, arribem a l'equador musical de l'any, i comença l'època dels semitops, i avui, d'aquí una estona, la següent hora de programa, vindrà el nostre company, en Josep Martín, a fer-nos el top que, segons les fonts especialitzades, comença a augurar què serà el millor de l'any musical del país. Així que avui us demanem, oients, la pregunta del dia. Què és el millor que ha donat de si la música catalana en el que portem de 2026? Expliqueu-nos-ho i farem tracklist experta. Començo llegint els chats. Primer l'Adrià, que ens diu: fuà! Jo crec que aquest mig any ha sigut 100% per la Maria Jaume.
1: Totalment.
0: I com diu la Laura Grau, vivim el seu disc sense pagar lloguer.

0: afegeix l'Adrià amb un però, diu, este mig any ha tornat la gossa sorda i això desequilibra la balança.
1: Sí?
0: Així que l'Adrià
1: no sé
0: està,
1: dir-te, eh?
0: Per una banda, gaudint amb el nou material de la Maria i per l'altra, amb el retorn de la gossa sorda. Vaig ara al comentari de la Mireia CM, que ens comparteix el seu top 3 primer sexeni. És a dir, primer sexeni de 2026.
1: Ah, val, val.
0: Primer Sant Domingo Forever, és a dir, el disc
1: Bingo, de Maria Jaume.
0: De Maria Jaume ens destaca Mort d'Ultramar i Oscarros.
1: Molt xulat.
0: Segon, King Gotch, és a dir, el disc d'en Dan Peralbo, que ja us dic, oients, ben aviat que avui guanya la pregunta del dia, eh? Va primer i per sobre de la Ludwig van. I en el tercer lloc comenta, pel barri es comenta, és a dir, el disc de la Ludwig van. És a dir, primer Maria, després Dan i tercer és Ludwig.
1: Estaríem molt d'acord, eh, amb aquesta tria, aquest podi.
0: La Roser ens diu que el millor de l'any és la versió de l'Anna Andreu de la cançó Focs Artificials. Diu, el millor que ha donat aquest 2026, sens dubte. És la versió d'aquest tema d'Antònia Font, crec que dels primers discs, sinó del primer, doncs, el de a Rússia. Té més de 20 anys, segur que té aquesta cançó, doncs l'Anna Andreu ens ha regalat aquesta cançó i ha seduït la nostra oient, la Roser. En Ferran diu, coincideixo amb l'Adrià que el millor de l'any ha estat el retorn de la gossa sorda, a part de veure'ls a Cunit, també he pagat 50 lereles de l'entrada de dia de l'Empordà Music Festival, només per veure'ls a ells. I diu, a banda de la gossa, com a música publicada aquest primer sexeni, ja ho vaig dir fa poc, el meu top 1 és el disc Ai, mare, de les Testarudes. Doncs mira, aquest disc no l'hem punxat massa, tampoc, així que endavant, el regalem a Ferran, a les Testarudes.

0: La Núria també ens ha escrit al grup de WhatsApp en les últimes hores i ens diu: a mi el que m'agrada i molt són els pastissets de Betlem.
1: Un moment, però suposo de que estem parlant, de menjar o de música?
0: Suposo que no es refereix a la Betlem de Palestina, sinó a la de Portugal, i es fa referència a aquests pastissets que a aquesta hora t'estàs menjant amb patates, Núria, és el que té, doncs, fer la brometa abans. La Marta, un altre oient, diu: la Mar Pujol és la nostra Joni Mitchell, una de les millors, in love amb el que fa i com ho fa. En Ferran, tornem a Portugal, diu: ahir deia a mitja tarda, la venera Bartomeu al portuguès del Pont i Pissador compta com a cultura portuguesa?
1: No ho sé, veure, podria ser.
2: Salta per la borda, ja comença la sal.
0: Hola, perquè en Ferran ens llançava aquesta brometa a mitja tarda d'ahir. Hores després, ja a mitjanit, el mateix grup de WhatsApp diu: són uns peixos bullits, aquests portuguesos. Mira, haver-t'ho pensat abans, però vaja, et regalem també aquest passatge d'aquesta cançó del Pony, dedicada a aquest mariner portuguès, en Bartomeu. En Jordi Casas...
1: Que és un plagi del meu avi, totalment.
0: Sí, és una bona manera. Sí, sí. Ara ve el capítol de plagis, perquè diu, a veure, enciso, diu: a Joan Dausà m'agrada força, tot i que tot sona igual. La que més canto al camió, que em poso d'en Dausà, és aquella que canta amb una noia en castellà. És la Paula Tubs, la que canta amb en Joan Dausà.
1: Això és octubre del 24.
0: Sí, el que deia Sergi dels plagis. Diu la Mireia Garrido: el que més m'agrada a mi en el que portem d'any és Enganyar-te, de la Ludwig, la cançó de Julieta, de la Papi al disc. Sí. Diu, em sembla horrorosa, però vull defensar en Joan Dausà perquè en té de molt bones també en aquest disc. I diu, la música transmet o no transmet? A mi de vegades em transmet en Bad Bunny per moure el cul, i de vegades en Joan Dausà quan necessito plorar.
1: Mira que són diferents un i altre,
0: En Ferran diu, molt criticant Dausà, però la cançó Creure, de la Ludwig, és un plagi de When We Were Young, de The Killers, i també té un inici sospitosament semblant a Octubre del 24, la cançó que sona de fons en Dausà. I en Xavier els defensa i diu, escolta, la Ludwig ho fan expressament i no se n'amaguen. Diu, la cançó del Xavier, el tècnic de sol, la que està en boca de tothom, està molt inspirada en No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos.
1: Ja ho vam dir, ja ho vam dir.
0: I la Marta diu, a tot el que digueu avui només tinc una resposta, fax San Fermines. Doncs gràcies, Marta, per el teu afegitó. Avui us demanem, a banda de portuguesos i de navarresos, que ens compartiu què és el millor de la música del país en el que portem d'any.
3: És una mica fort, perquè ara em posareu gomet vermell. Ha sigut conèixer la Ludwig van. Sí que, evidentment, coneixia el nom i tot, però no havia escoltat mai bé les cançons. Ara flipareu. Pel nom em pensava que era un altre tipus de música. I llavors va ser un dia que vau posar una, després una altra, i jo anava posant el Shazam, si no escoltava bé el que deia o alguna cosa. Doncs m'agrada, m'agrada. Llavors ara m'he enganxat totalment i estic tot el dia escoltant, i segurament encara no he comprat les entrades, però els aniré a veure, perquè a Puigcerdà, que segur, ja us, bueno, allà tinc casa als sogres, sí. I segurament m'ho faré venir bé per estar allà.
4: Van deudar Julieta d'estacar la samarreta. Si volen fer grups de música infantil, que els afallin. Però bueno, que per això hi ha Xiula, que són els millors grups de música infantil. Comencem a fer una música amb una mica de sentiment i amb una mica de política, que falta una mica, veient com està el món. Cançonetes de mojitos, no sortirem pas. Una de les millors cançons de l'estiu és Atrapat, d'un tal grup de Girona, Soroll Imminent. No sé si el coneixeu.
5: Bon dia, experts. Doncs jo crec que el problema que tenim amb la música catalana és que quan hi ha un grup que destaca en positiu, l'esgotem fins a avorrir-lo, fent-lo sonar contínuament a la ràdio, programant-lo en totes les festes majors, en els festivals per tota Catalunya. Llavors crec que és una dinàmica que empobreix l'escena, perquè la redueix en molts pocs grups, i a més redueix la qualitat dels bolos, perquè és impossible mantenir una alta qualitat de l'actuació quan toques dia sí, dia no, durant 3 mesos. Llavors, per tot això, defenso que el millor que ens ha donat la música catalana són propostes petites, fetes amb molta cura, fetes al caliu, com Moixaines d'Anafem o Festeig d'Incendi i Kif, que s'haurien de sentir molt més.

0: Era això, la cançó que tenien preparats els Tyets de cara a l'estiu i que us desperta a les 8:17, avui que és dimarts, dia 7 de juliol. Avui que no parem la cultura, la música aquí a ICAT amb el programa Experts d'Estiu. I atents també a Sergi de Cua d'Ull, el que deien els oients, que l'encierro començava a les 8. Estem veient ja la repetició, perquè això és més curt que el tour, dura un instant. I pel que veiem, ens podries narrar alguna cosa, com ara no hi ha persones atropellades. No.
1: Només sé que hi ha un carrer d'aquests de Pamplona que es diu Està Fet. Això és de les poques coses que sé dels Sanfermins. Després l'altra, que jo no hi aniria mai, posar-me aquí davant de quatre toros bueno, d'aquests...
0: Qui va és sempre seguint la seva voluntat,
1: perquè no li trobo el què, però bé.
0: 7-8 toros a contracor i són sempre, això no cal tampoc ser massa intel·ligent.
1: Exacte, crec que els bous aquests no tenen cap mena de ganes de córrer per aquests carrers.
0: L'Adrià fa una anàlisi, un oient, diu, que està molt atent a xarxes, diu, veig que no és trending topic l'encierro a Twitter ara mateix, així que dedueixo que no s'ha mort ningú.
1: Encierro, en català seria tancació.
0: Sí, exacte.
1: Crec que sí, seria tancació.
0: Sí, aquí es va prohibir les que assumpteries. Bueno, encara se'n fan algunes, però ja a poc temps li queda.
1: Cada cop menys.
0: És el que diu l'Adrià al xat. Més avall, en Xavier diu que el millor de l'any musicalment és Gavina.mp3. Ho vol reivindicar. Perquè encara no ho havia dit ningú. I pel que fa a les temperatures, ens escriu en Jordi Batalla des del Ripollès. Diu, aquesta nit hem dormit a 14 graus, per tant hem dormit bé. I diu, i fa una estona, Ripoll està a 16. Per nosaltres és tòrrid. Ho diu en Jordi, que està acostumat
1: per a ell 16 és tòrrid, imagina't.
0: Les temperatures de la seva comarca.
1: No, clar.
0: Bé, oients, avui que parlem de la millor música del que portem de 2026, esperem més textos i àudios vostres. Pareu atenció al que sonarà ara, perquè és un descobriment rumbero que hem fet i que ens ha molat molt.

0: bomberito i català.
1: Escolteu aquesta rumba i busqueu el vídeo perquè està molt guapo. La cançó que sentiu de fons es titula El Charneguito i al vídeo veureu el protagonista, que és un noi que es defineix així, com a molt charnego, i el vídeo explica el dia que arriba a casa de la noia de qui està enamorat per conèixer per fi, per primer cop, els sogres. Ha arribat el dia, arriba a la casa i els pares d'ella, com us ho diria, jo anava a dir que són pijos, no, són més aviat aristòcrates. Però el Charneguito li diu a la noia: tu no et preocupis, que per tu faré qualsevol cosa. El tio arriba allí amb barretina, un porró de vi, i és una cançó d'amor al capdavall. Jo al principi pensava que era com la Jennifer, però a l'inrevés.
2: Era el que estava pensant.
1: No, va més enllà. Ah. El tio diu: jo per tu qualsevol cosa, em faré casteller, em faré sardanista, menys mosso d'esquadra, el que vulguis. Bé, doncs aquesta cançó, aquest descobriment que hem fet, són un duet que se fan dir Los Vecinos de Manué, i els hem descobert perquè avui comença el cicle musical fresquet Vespres de la UB, i ells són els primers en actuar. Així que hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ells.
3: Ei, què passa, penya? Soc el Carlos Oliva.
4: Jo soc el Carles Beltrán.
3: I formem el grup de Los Vecinos de Manué, un grup de rumba catalana, tres de rumbita, rumba catalana. Nosaltres som de la perifèria de Barcelona, del Baix Llobregat i del Vallès Occidental, xarnegos, estem orgullosos de ser catalans, de les nostres arrels, i res, fem un repertori de cançons pròpies, amb molta juerga, amb molta força, i per nosaltres la juerga és una forma de rebeldia.

0: el nostre primer disc, diu Soniquete Català. Jo crec que està de puta mare. Tu què creus?
1: Molt guapo.
0: Molt guapo.
2: Estarem tocant als vespres de la UB, a les 9 de la nit. Esperem que vingueu, disfruteu i deixeu-vos de Bad Bunnies i espavilem ja i comencem a escoltar música amb cara i ulls.
0: Eso es. Vinga, força, salut i rumba.
3: Vamos!

0: Hosti, que bé que m'han caigut, aquest parell. Em recorda molt els germans d'Estopa, eh? Sí, quan un li diu a l'altre, això mola, això que fem, buah, això està boníssim, boníssim.
1: A més, són el Carlos i el Carles.
0: Molt bé.
1: Xarnegos no poden ser.
0: Perfecte.
1: Los vecinos de Manué, avui a les 9 del vespre, als Jardins de la UB, aprofiteu que és gratis aquest cicle i aquesta època de l'any a les 9, que és quan comencen, hi ha molta llum i s'està molt fresquet, així que especialment pels que vau fer estudis literaris o filosofia, podeu anar allà al jardí de la universitat a recordar temps millors.
0: Oh, i tant.
1: Que era quan passejàveu per aquests jardins llegint Hegel i la vostra única responsabilitat era, doncs, llegir. Completen el cicle dijous Killing Cactus, el dia 14 els Hipnosi i el següent dijous la Maig. Són aquests 4 concerts gratis als jardins de la UB que podeu gaudir aquests dies a la fresca. I aquí, de bon matí, esperem refrescar-vos i despertar-vos amb més artistes, amb la música de David Guetta, el seu Gon Gon Gon.

0: Escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: A la meva esquerra,
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
8: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.

0: 3 minuts perquè siguin 2 quarts. Parlem de sèries. L'estrena del dia és la nova sèrie d'anime que amplia l'univers de Ghost in the Shell. I ja hi ha oients comentant-ho. La oient Emma, que diu que és molt fan de Ghost in the Shell. També oients com en Toni, que diu una de les millors bandes sonores de l'anime. En Salva, que és molt cinèfil, concreta, l'autor de la banda sonora és Kenji Kawai, i diu aquesta escena sempre em posarà la pell de gallina, i ens comparteix un enllaç de YouTube amb un fragment de la segona pel·li, i ens diu, la sèrie que avui s'estrena la veuré segur. Doncs Ghost in the Shell és el manga clàssic de Masamune Shirou de l'any 89, i l'adaptació cinematogràfica de l'any 95 van marcar tota una època. Són els títols referencials quan parlem d'aquest gènere del cyberpunk. De fet, jo recordo que poc després, l'any 99, quan es va estrenar Matrix, èxit mundial, per tothom coneguda, els van preguntar a les directores si s'havien inspirat bastant en Ghost in the Shell, i no els va quedar altra que acceptar-ho, i no només per l'estètica, sinó per grans temes com ara la identitat humana, la identitat de les màquines, si és que això és possible, aquest món tecnocràtic, que avui en dia sí que és ben real, i també temes com la unió del cos humà amb la tecnologia. Recordes quan a Matrix el protagonista es connectava un cable al clatell per entrar a Matrix o per navegar?
1: Sí.
0: A Ghost in the Shell ja és tot el cos per tot arreu, val?
2: També al clatell?
0: Sí, allí està tot totalment tecnificat. Oh, els dits se t'obren per teclejar més ràpid i ser més productiu.
1: Si
0: tu series un guionista amb 84 dits i escriure tota llet en aquest món distòpic. Bé, doncs la nova sèrie que avui s'estrena, hem mirat les primeres imatges i m'ha molat perquè l'estil de dibuix et pot recordar perfectament, et pot portar als anys 80 o principis dels 90, tot i que és avui dimarts, en ple de juliol de 2026, que arriba a la plataforma Prime Video. Ens ho explica millor en Marc Garriga.
3: The Ghost in the Shell, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii als anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirou i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cyborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
4: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
5: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
4: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
0: Dos quarts en punt. Gaudiu els que no estigueu de vacances, almenys a la nostra companyia. I aquí, els experts ICAT, volem que us desperteu també informats. Sergi, què cal saber per avui, que és dimarts, dia 7 de juliol?
6: Que els bombers continuen treballant en els incendis forestals simultanis que cremen a Catalunya. Una setmanat al Vallès Occidental, una altra a Carme, l'Anoia, un tercer a Artesa de Segre, la Noguera, tots declarats ahir. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències només s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. I pel que fa a l'incendi de l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran donar per controlat. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees, està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Al web i l'app de 3Cat Info trobareu actualitzat el minut a minut de tots aquests incendis que afecten el nostre país. Canviem de qüestió. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe natural, l'Organització Mundial de la Salut alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió judicial. I Alberto Núñez Feijóo es compromet a convertir en estatal la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que ha aprovat la Comunitat de Madrid, si arriba a la Moncloa. La llei madrilenya estipula que només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, però que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar.
0: 2 minutets passen de 2:15. Sergi, què no t'esperaves saber avui?
6: Doncs que han tornat a robar en un museu francès. En aquesta ocasió no ha estat al Louvre, sinó al Museu Lalique, a la localitat de Vingers-sur-Modè. al nord-est de França, on una banda de lladres s'ha emportat una vintena de joies de cristall valorades en prop de 4 milions d'euros. L'incident ha tingut lloc justament en una zona del museu la nit de dissabte diumenge, quan els lladres han accedit a l'equipament després de forçar una de les portes d'entrada. Tot i l'elevat valor patrimonial i econòmic, les joies sostretes estan fetes de cristall i això vol dir que no poden ser foses. Aquest robatori arriba uns mesos després de l'assalt al Louvre, quan es va qüestionar a força la seguretat dels museus francesos. Ara, aquest nou robatori no fa sinó incrementar aquest qüestionament.
0: Ara anem al titular d'esports. Ja fa uns moments, Sergi, el nostre oient Ferran, diu que aquests portuguesos tenen sang d'orxata. Sí. Els especialistes ho han descrit d'aquesta manera? Els cronistes, pel que fa al partit d'ahir?
6: A veure, el que va passar és una victòria per la mínima després de que Portugal no pogués derrotar Espanya i, per tant, hi haurà enfrontament entre Espanya i Bèlgica, que s'han classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol.
0: Ah, això sí que he vist analistes internacionals de macropolítica dient Bèlgica li fot una hòstia als Estats Units després de l'intervencionisme més obvi de la història del futbol.
6: Perquè és molt bèstia, això.
0: Va passar alguna cosa que ho vaig llegir per sobre, que si Donald Trump va trucar un àrbitre o el director de la FIFA o això, sí.
6: Sí, sí, sí. Trump va considerar que el paio dels Estats Units que havien expulsat a l'últim partit i, per tant, es perdia el següent, doncs no mereixia aquesta expulsió. Va trucar l'Infantino, que és el jefe suprem de la FIFA, li va dir, escolta, això m'ho arregles. I sí, sí, li va arreglar.
0: I el van poder alinear.
6: I el van poder alinear. Això és un fet totalment inèdit i és una cacicada en tota regla.
0: Team Bèlgica.
6: Team Bèlgica, i a més a més, per més inri, pallissa dels belgues contra els Estats Units, a qui van derrotar per 4-1. Per tant...
0: De fet, perdona, això que he dit fa un moment jo d'un titular que deia Bèlgica li fot un hòstia als Estats Units, després no sé què, no era un web de memes, era el diari El País, eh?
6: Sí,
0: titulaven sense cap mena de miraments, eh?
6: És així, 4-1 dels belgues als Estats Units, per tant ja tenim aquest proper partit, Espanya-Bèlgica. Avui es disputaran els dos últims partits de vuitens de final, són l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia, que definiran l'últim enfrontament pendent dels quarts de final. I a la tercera etapa del Tour, l'última per territori català, ja marxa cap a terres franceses, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: En Francesc Olivares, el nostre oient superfan de les bicis aquí al grup de WhatsApp, diu quan vindrà en Frank Lluís a parlar de les etapes catalanes del Tour. Quan vindrà?
6: Doncs cap a tres quarts, no? Tres quarts de 10.
0: No? 10, la següent hora, doncs sí. Aquí parlarem de bicicletes i també posarem cançonetes amb Frank Lluís, que són les seves dues passions. Ara anem al temps, que en començar aquesta hora, també us dèiem, us informàvem que seguirà l'onada de calor.
6: Tercer dia d'onada de calor, que no fluixa. Sí, de fet, s'intensificarà més amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Ponent i a Catalunya Central. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
0: Serà en Ferran que...

0: meme, en aquella banda, en aquell bracket del,
1: sí,
0: del mundial.
1: Sí, sí, una mica sí.
0: Bé, seguim amb més música, deixem el futbol, sisplau. Ara aquesta cançó que molts dèieu que esteu enganxadíssims, d'altres que dèieu n'estic fartíssim, però és que són cançons de l'estiu, tios.
1: És que serà cançó de l'estiu aquesta, poseu-vos com poseu, el que teu, això, el això sonarà.
0: El teu top personal...
1: està en el top 3,
0: wow,
1: totalment.
0: Papi, posa'l al disc d'en Joan Dausà.

0: Escoltes ICAT.
1: Hi ha gent que s'estima més els gats.
2: Els gats realment et donen molt d'amor.
1: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
1: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
4: Ai, ai,
5: ai, ai.
1: Cita bestial amb Candela Figueres a TV3 i a la plataforma 3Cat dimecres a la nit. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
0: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
6: Les 8:39 és un clàssic, és l'hora de jugar amb vosaltres i de tenir la possibilitat de guanyar un lot cultural. Moment de miniquiz, ja sabeu com participar.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
6: Avui, Sergi, el tema del miniquiz, quin és?
7: Parlem de mercuri i les altes temperatures.

0: Per cert, subminiquiz, quin és el grup musical que sona premi honorífic pel primer oient que l'encerti? I ara parlem de Mercuri, l'absolut protagonista d'aquests dies.
1: Mercuri és el planeta on la temperatura és més alta per qüestions de proximitat amb el Sol. Mercuri també és el que dona nom als dimecres, que és molt honorable, i és el cognom artístic que es va posar Freddie Mercury. I se'l va posar, no només perquè moli molt dir-se Mercuri de cognom, sinó se'l va posar ja com a membre de Queen, ja gravant cançons, concretament en aquest passatge va néixer la idea, un passatge de la cançó My Fairy King, de 1973.

0: Li va agradar com sonava i va dir, aquí li foto, no?
1: I a més li molava la referència a la mare, Mother Mercury, deia en aquest moment. Doncs el Mercuri, diem, és protagonista perquè gràcies a la seva propietat d'extendre's o contraure's amb la temperatura, des de fa segles el fem servir per construir termòmetres, però com que és altament tòxic i verinós, avui es fan servir alternatives menys romàntiques, com ara mirar la temperatura al mòbil.
0: Exacte, i a més diuen que tonyina i salmó no n'hem de menjar gaire perquè porta molt mercuri.
1: El mateix. També he investigat si el nom de Marie Curie, com que era química, ve del mercuri.
0: Ah!
1: Sí? I la resposta és que no. Ho he investigat, he descobert que no té res a veure i que fins i tot arribar a fer-me aquesta pregunta era totalment estúpid i absurd. Però si voleu us dic que Marie Curie es deia Maria Slodowska, fins que es va casar i va prendre el cognom del seu marit perquè encara no s'havia inventat el feminisme.
0: Però quedem-nos en la química. Parlem del mercuri, l'element. Si jo us pregunto quin és el símbol químic i el pes atòmic del mercuri?
1: Molt fàcil. Símbol Hg i número atòmic 80.
0: Per això hem volgut fer-ho no tan fàcil i fer-vos una pregunta sobre mitologia clàssica. Mercuri és el déu romà dels negocis, el comerç, els viatges, els camins, les comunicacions. De fet, la paraula mercaderia ve del seu nom, Mercuri. Us preguntem, quin era el nom grec del déu romà Mercuri? Quin era el nom grec del déu romà Mercuri? Opció A, Efes. Opció B, Asclepi. Opció C, Hermes. Opció D, Helios.
2: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
1: Quin era el nom grec del déu romà Mercuri? A, Hefest. B, Asclepi. C, Hermes. O D, Helios. Entre els encertants sortejarem un lot expert cultural que molarà molt. Podeu participar aquí al nostre grup de WhatsApp mentre gaudim d'aquesta cançó explosiva de The Shins, la seva cançó senzilla, Simple Song.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: I sí, aquesta formació musical que us havíem punxat són els Mercury Rep. Així que premi honorífic pel David, el primer en encertar-los. Premi honorífic també per la Núria, que ha dit que són les persones rebeldes. Res a veure, gràcies per ser-hi també. Antoni Soto diu la C sense saber-la, ha eliminat tothom que admeti que no la sabia. I també un premi honorífic per al xarnego que diu Hermes Hemingway. Doncs molt graciosa la broma, però tothom que faci també encavalcaments
2: fora.
1: Queda fora.
2: Fora.
1: Bé, havíem de resoldre, Sergi, el miniquiz d'avui. Anem al tema. Mira, la Montse diu, us agraeixo perquè feia dies que no pensava en l'imperi romà. Doncs avui pots pensar en l'imperi romà i saltar encara més enrere, l'antiguitat clàssica.
2: Exacte, us estàvem preguntant quin era el nom grec del déu romà Mercuri, ara que tenim el Mercuri pels aires, eh? Les opcions eren Hefest, Asclepi, Hermes o Helios. I sí, la resposta correcta era la C, Hermes. Com molts déus grecs, tenien molts epítets. Hermes, l'Argifont, perquè va matar el gegant Argos. Hermes, el Sileni, perquè va créixer al món Silena. O Hermes, l'Agoreu, perquè pertany a l'Àgora, al mercat... Bé, jo no dotzena llarga més de mencions, eh? Hem rebut, atenció, 100 respostes, de les quals 89 han estat correctes. Per tant, hem de generar un número de l'1 al 89. Tenim aquí el random.org, que ens ho farà ell. I, atenció, perquè... És el número 20. El número 20 és el correcte i pertany al Marc des d'un número acabat en 28. Marc, felicitats. Moltes felicitats.
1: Marc Mensa i Puiggròs t'endús al minilot cultural d'avui. 12 minuts ens separen de les 9 i seguim despertant-vos aquest matí de juliol, dia 7 del 7, amb més música. Ara sí, responent una mica als vostres precs, recordeu que avui la pregunta del dia quina era, Sergi?
2: Doncs avui us estem demanant per el que us agrada més d'aquesta primer, què podríem dir, sexeni de l'any,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè són els 6 primers mesos.
2: Estem a l'equador de l'any, musicalment parlant, què us ha agradat més?
1: Està guanyant Dan Peralbo de forma bastant sobrada.
2: Estem d'acord.
1: La Maria Jaume està obtenint la medalla de bronze de forma bastant sobrada.
2: També estem molt d'acord.
1: I pel mig, en segon lloc, la Ludwig van també sobradament medalla de plata.
2: Grandiosa, Ludwig.
1: I molts de vosaltres ens dieu que Creure és la vostra cançó preferida, no només de la Ludwig, sinó d'aquest any. I jo trobo, si em permeteu triar la meva, és aquesta. És El meu amor.

0: Els experts i Cat.
1: No.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui, amb la Worse Than Ever, viatjarem fins als meravellosos anys 90 per redescobrir una banda argentina, mira, avui que juga la selecció albiceleste al Mundial contra Egipte, doncs au, per ells. Un grup que tenia per nom Pancho i la Sonora Colorada. Que ja no es mou la cueta com es movia als anys 90, eh? I, entre d'altres cançons, aquests Pancho i la Sonora Colorada tenien la cançó La Colita i, a més, us han de dir que es van crear l'any 91 a Santa Fe i durant prop d'una dècada es van dedicar a fer cúmbies com aquesta o com aquesta altra anomenada La Gallinita. La gallina... No, això és La Gallineta del Llac. La Gallinita dels Pancho era una mica diferent.

Ara bé, pel tema que més van ser coneguts, el Sonora Colorada va ser un altre consistent a recitar tres parts del cos, que es veu que s'han de fregar amb l'altra parella perquè el ball sigui complet i ben juganer. Les tres parts del cos quines són? Les galtes, els pits i el melic, o el que vindria a ser el mateix, cachete, pechito i ombligo. Aquest és el títol pels que els Pancho i la Sonora Colorada es van fer famosos a tota l'Amèrica Llatina i Ultramar. Cachete, pechito i ombligo era un tema d'un mexicà que es deia Carlos Muñiz, que va arribar a les mans dels Pancho i companyia sense pena ni glòria, i el que només hi van canviar un fragment de la lletra. Allà on hi posava "i què tal si juntamos todo el resto", ells van posar "i què tal si salimos todos a bailar". La resta va ser fortuna pura, tot i que amb el temps la cançó amb el llit, què voleu que us digui, d'aquella manera. Aquí la teniu i em dieu cachete, pechito i ombligo.

precedit els vostres desitjos. El mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: I, intelligent. N, never sad. K, cool.
1: És la Lizzo cantant-nos Pink, aquesta cançó rosa que segurament us recorda, us transporta directament a l'escena del ball nocturna de la casa de la Barbie, de la pel·lícula. Ens acostem a les 9, per tant, moment de seguir dia a dia amb el nostre recull de les millors cançons IA que us hem escrit al llarg de la temporada. Avui ve dedicada al germà menys conegut dels Mario Bros, o el segon més conegut, el pobre Luigi.

Pep, que ja són les 9. Activem-nos, que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cas.

0: Amb energia comencem. Comencem aquesta nova hora, les 9 i 2 minuts. Són els Doctor Prats que ens canten energia i amb ell seguim aquest estiu amb vosaltres tot el juliol, els experts d'estiu. Cada dia de 8 a 10 del matí aquí amb en Sergi Vives. Què tal?
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I també amb els nostres oients que ens envien fotitos, missatgets, memes i també voten la cançó de les 10.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Tot plegat en aquest mateix grup de WhatsApp amb els oients experts, on teniu ja fixada l'enquesta fa estona, fa hores, de la cançó de les 10 d'avui. Com sempre, en Sergi us llança les 4 idees per ser clicades. La que aconsegueixi més vots sonarà per dir-vos adeu i fins demà. 4 tracks que en Sergi us llança inspirat en...
2: La Famèrdida.
1: Un 7 de juliol, com avui de l'any 1998, es publicava el quart disc dels Barenaked Ladies.

Diria que aquesta cançó s'ha d'escoltar mentre vas saltant, oi que sí? Sí. Així, votant, votant, votant. Aquest disc, Stunt, va ser el més exitós de la història de la banda, una banda, els Bare Naked, que segurament també us sona, perquè va ser la que va crear la sintonia de la sèrie The Big Bang Theory. L'estil del grup va anar evolucionant d'uns inicis més acústics per acabar barrejant estils com el pop, el rock, el hip-hop i, bàsicament, el rock alternatiu. Avui us farem escollir entre quatre grups d'aquest bonic país del nord del continent americà, al Canadà, quatre grups ben rockers. El primer són els Bare Naked Ladies, de qui us hem punxat la seva cançó més reproduïda en diferents xarxes, que trobàvem al disc que avui recordem, Stunt, cançó que porta per nom One Week. També són del Canadà els Arcade Fire.

Els Arcade Fire són un grup de música indie originari de Montreal, creat l'any 2003, que és conegut per les seves actuacions en directe, també per l'ús d'un gran nombre d'instruments musicals. D'ells us hem escollit el tema No Cars Go. De fet, va ser la sintonia del matí de Catalunya Ràdio quan el dirigia en Manel Fuentes. Potser us sona d'això. Més grups canadencs.

Això que sentim és la cançó How You Remind Me dels Nickelback, banda formada als anys 90 a Alberta, que de fet són un dels grups del Canadà que més discos han venut a la història, eh? Més de 50 milions de còpies venudes, que es diu aviat. I acabem la selecció d'avui amb el Simple Plan.

0: Aquesta formació, com els Arcade Fire, també va néixer a Montreal, en aquest cas l'any 99, i van aconseguir la majoria dels seus èxits comercials a inicis del nou mil·lenni amb cançons com aquesta que sentim, Welcome to My Life, de l'any 2004. Quatre cançons de grups de rock canadencs. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Els Barenaked Ladies amb One Week, els Arcade Fire amb No Cars Go, Nickelback amb How You Remind Me o Simple Plan amb Welcome to My Life.
1: En Joan ens alerta que la nostra enquesta al grup de WhatsApp, en lloc de Simple Plan, hem escrit Simple Man. Doncs Joan, sapés que sempre que passa això és el becari. I aquí mateix, al grup de WhatsApp, podem dir-vos com van les votacions. De fet, mira, ens escriu l'Ernest, un d'aquells oients. Saps que l'última setmana de programa normal va arribar molta gent a última hora?
0: Sí.
1: I és que mai tenia temps d'apuntar-me al vostre mòbil. Doncs l'Ernest és nou d'avui al WhatsApp i diu, mai he tingut temps d'interioritzar-lo i gravar-lo. He hagut d'anar al ChatGPT i preguntar-li quin és el mòbil dels experts. I avui he pogut...
0: I li ha dit?
1: Sí.
0: Home, mira, ChatGPT serveix d'alguna cosa.
1: Veig que, si voleu el mòbil d'algú, sembla que es pot preguntar.
0: Que fort.
1: Bé, anem a l'enquesta. La teniu, efectivament, aquí penjada, a l'enquesta de la cançó de les 10. Podeu votar la que vulgueu. Guanya Arcade Fire amb No Cars Go. I molt apropet, Nickelback amb el seu How You Remind Me. D'aquí una estona a les 10, ara que són les 9 i 7 encara, tenim una estona amb vosaltres per despertar-vos. A les 10 sonarà la cançó més clicada i us direm adeu i fins demà. I seguim amb en Miles Smith, que ens canta Stargazing, tot mirant els estels, i ara de seguida parlem de més música i més teatre. Just like

0: Bon dia, oients. Són les 9 i 9 i seguim en directe a Experts d'Estiu, la versió estiuenca del despertador musical i cultural d'ICAT. Enguany que en fem 20, perquè ICAT va néixer l'any 2006, doncs aquest estiu de 2026, 20 anys d'història d'ICAT, el nostre company Blai Mercè ens va viatjar en aquests 20 programes de juliol, ens va viatjar musicalment any a any. Bon dia, Blai Mercè.
1: Bon dia, experts. Qui ens hagués dit el 2007 que 19 anys després els Pets arribarien a celebrar 40 anys de vida amb una gira triomfal arreu del territori. És per això que avui recuperem el single del celebrat disc Com anar al cel i tornar, aquella cançó titulada XL.

lletra contra la grassofòbia abans que sapiguéssim què volia dir aquesta paraula. Per tant, en una cosa més, els PETs han estat pioners, també en la denúncia social, en aquest cas. Avui, doncs, viatge a l'ICAT del 2007.

0: Gràcies, Blai, Mercè, i tornem demà, que farem Remembers de l'any 2008. Ara tornem al present, parlem de teatre.
1: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que va... Quin és el preu?
0: Parlem de teatre i de lletres, concretament de l'obra El retrat de Dorian Gray, el clàssic de l'autor Oscar Wilde, que fa no massa pels vols de l'abril es va publicar una nova versió en català, una nova traducció de Yannick Garcia, on es mostra aquest text per primer cop en català de forma plena, sense la censura de l'època. Recordeu que l'obra d'Oscar Wilde, les autoritats del moment el van enviar a la presó per homosexual, diguem-ho amb totes les lletres, eh? Això passava a fa una mica més de 100 anys a Anglaterra. Doncs teniu aquesta nova versió del retrat de Dorian Gray a les llibreries, ha arribat fa poques setmanes, publica Bernat Metge en pròleg d'Albert Serra, divertidíssim, i ara en teatre, ara en escenaris, podeu anar a veure també el retrat de Dorian Gray en aquesta adaptació musical, amb música que sentiu de fons, de Jordi Cornudella i direcció de Marc Rosic. L'absoluta protagonista és l'Àngel Gunyalons i ja l'ha anat a veure la Marta Vives.
2: Quan Wilde va publicar el retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta quatre personatges diferents.
3: Oscar Wilde explicant la història a Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sibyl Vane, que és la noia de la que s'enamora, el Dorian.
2: Transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Escrita fa dos segles, aquesta història reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, i tant com en ressona avui en dia. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
0: Gràcies, Marta Vives. És al Teatre Romea on podeu anar a veure aquesta adaptació del retrat de Dorian Gray en el context del Festival Grec 2026. Ara parlem de celebrities. És la veu de George Clooney, que rebrà el Lleó d'Or honorífic, és a dir, a la propera mostra de cinema de Venècia, és a dir, al mes de setembre, en reconeixement a tota la seva carrera.
4: L'organització del festival assegura que vol premiar un actor complet, carismàtic, a més d'apassionat i original, que combina el glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui en dia. La sèrie mèdica Urgències va ser el seu primer gran èxit i el trampolí que li va obrir les portes del cinema. Ja ho sabeu, la saga Ocean's Eleven, Gravity, Michael Clayton estan entre les seves pel·lícules més recordades. L'actor ha guanyat dos Oscars, quatre Globus d'Or, un BAFTA i un Emmy.

0: a buscar la veu de l'Alfred García. Us desperta a les 9 i 16.
1: Fas bé de dir-ho. Això és l'Alfred García, que molts es pensen que són els Oques Grasses. No, això és l'Alfred García fent una mica de Josep Montero, eh? Que aquesta és dir l'altra.
0: Aquí és d'aquelles cançons que els oients diuen ho fa expressament, o és d'aquella cançó que els oients dirien és un plagi?
1: Els oients dirien és un plagi, i aquest paio el que fa és impostar una mica la veu de Josep Montero, perquè sap que la fórmula Oca s'ha triomfat bastant.
0: Avui us demanem per la millor música catalana del 2026, en el que portem d'any. Estan guanyant clarament Dan Peralbo i la Ludwig Van i la Maria Jaume també. Ara de seguida vindrà en Josep Martín, que ens porta la seva investigació de la millor música d'aquest primer mig 2026, ja a nivell internacional. Ara de seguida sentireu les cançons que ens tria i podeu entrar també en el debat del que ens ha seleccionat. Una mica més de música ara amb la Maig, que la vam conèixer fa escassament un estiu, on hi ha això, i ens canta tres estius més. La teniu, si la voleu anar a veure gratis a la Fresqueta la setmana vinent, als vespres de la UB, perquè segueix la cultura i la música.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Les 9 i 19 minuts del matí s'incorpora a l'antena en Josep Martín. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: El nostre company del programa Independents per parlar de música, per parlar del millor que s'ha publicat ja en aquesta primera meitat de l'any 2026. Nosaltres, Josep, hem aprofitat per transformar la teva idea en la pregunta del dia d'avui.
2: Ah, que bé.
1: Ho hem fixat en la música catalana i els oients ja porten hores responent. I mira, t'avanço una mica el resumet dels grups que guanyarien segons els oients dels experts.
2: Val.
1: Primer, el més votat és Damper Albo, com el millor que li ha passat a la música del país en aquests primers 6 mesos. Després la Ludwig van i després la Maria Jaume. Estaries bastant d'acord amb aquesta tria?
2: Estaria bastant d'acord.
1: Són gent atenta i melòmana al que està passant.
2: Diríem que són tres imprescindibles.
1: Sí, eh?
2: O sigui, aquests tres ja gairebé els podem donar per descomptats. Aquests tres discos són tres discos de l'any. I el Damper Albo, ho vam comprovar aquests dies al Vida, etc. Fantàstic, serà un moment excel·lent. La Ludwig també, la Maria Jaume també. Tres grans discos, sí, sí.
1: De fet, el que diuen molts oients és que en Damper Albo els encanta el disc, però que el seu directe...
2: molt
1: diu,
2: millor.
1: Diu... és que és impossible que no t'agradi. O sigui, gent de tota mena, edats i gustos musicals s'encomanen del seu positivisme.
2: És que és brutal. És que estem potser massa acostumats a artistes que sobre l'escenari són una mica ensupits, no? I dius, realment tens ganes de fer un concert? Vols dir que tens ganes? El Damper Albo té ganes cada dia de fer concerts.
1: Bé, sí. La Ludwig segur que també, eh?
2: Perquè
1: és un instrument a les mans i no poden parar. Bé, anem a la música internacional, perquè si bé queda mig any, òbviament, perquè acabi el 2026, ens dius que és un exercici interessant fixar-se en el que ha passat fins ara.
2: Sí, perquè a final d'any ja fan aquestes llistes definitives, les fem tots, no? Però cada vegada està més de moda fer aquestes llistes quan arriba l'estiu, una miqueta perquè tots també tanquem una carpeta, diríem, eh? N'obrim una altra. I així, doncs, ja anem avançant feina i anem pensant en discos que fins ara ja se n'han publicat alguns d'importants, eh?
3: El primer ja està sonant, eh?
2: Exacte, sí. No sé si els teniu controlats, suposo que sí, són els Engin de Potrin. Veig que qualsevol resum d'aquest mig any del 2026 ha d'incloure música d'aquest duet canadenc. Potser els heu vist a les xarxes, perquè la seva imatge és brutal, no? Aquesta música instrumental que s'amaguen darrere de màscares, disfresses, i sí, això era com una sintonia, diríem, d'entrada, perquè aquest disc ha de sonar, ha marcat l'any. I ara sí, triem quatre discos, dos de fora i dos d'aquí. Comencem pels de fora i per un d'aquells discos que us agradarà o no, però està triomfant i marcant l'any.
1: Engin de Potrin, que sentíem abans, clar, no he pogut evitar mirar la seva imatge.
2: Home.
1: Perquè mai m'havia, no sé, molestat en fer-ho, i més que màscares porten com tot d'objectes que cobreixen el seu cos.
2: Sí.
1: És aquest rotllo dels artistes que volen com a desaparèixer com a persones i posar la seva identitat artística, no?
2: Això és un fenomen brutal, eh?
1: Sí,
2: vull dir que els discos ara es busquen a tot el món, tenen un munt d'actuacions en directe. L'altre dia van actuar al seu país, al Canadà, i va haver desmais i de tot.
1: Sí,
2: és una bogeria, eh? És un fenomen perquè realment impacta, no?
1: Doncs, oients, apunteu Engin de Potrin, si encara no els coneixeu i voleu fer el descobriment, i ara aquesta, que la coneixeu de sobres, que sobre, no s'ha estat fins i tot el de públic al Mundial de Futbol, l'Olivia Rodrigo, que per què creus que el seu material també és digne d'estar en aquest top?
2: A veure, d'entrada, perquè és un disc, és el que està triomfant més aquest any, està arrasant aquest You Simply Reset For A Girl So In Love, i ha superat les previsions d'èxit, que ja eren molt altes, eh? Continua encapçalant llistes de vendes arreu del món, i aquesta cançó que sona, What's Wrong With Me, l'he triada perquè ja estarà associada per sempre a Barcelona. Rodrigo i Robert Smith de The Cure van presentar aquest duet en un concert per sorpresa a la Primavera Sound.
1: Un disc molt comercial que no necessita masses presentacions, i ens descobreixes ara un disc més alternatiu i que valgui la pena, sisplau.
2: Sí, a més la seva autora la vam tenir fa uns dies al Vida, Aldous Harding.

0: Vas dir que era la teva preferida, el cartell.
1: Sí, jo tenia moltes ganes de veure-la i al final no ho vaig poder fer, però vaja, aquesta neozelandesa, Aldous Harding, ja fa temps que és coneguda dins del folk més alternatiu, però aquest cinquè disc que ha publicat aquest any, Train on the Island, ha redonit aquesta fórmula, està generant consens de crítica i públic, i estic segur que quan es facin les llistes definitives a finals d'any també hi serà aquest disc d'Aldous Harding.
0: Estem repassant el millor que ha donat la música aquest any 2026. Digue-nos què us semblen aquests discos internacionals, si n'afegiríeu algun, i ara, Josep, un parell de discos d'aquí.
1: Som-hi!

0: Mira, el nostre oient en Carles recorda que els de la Ludwig són tan addictes a tocar que va veure en Quim Carandell amb la Ludwig a Terrassa, diu, tenia febre i que va saltar endavant i ho va donar tot igualment.
1: Sí, això mola molt. Mira, està sonant Maria Jaume perquè aquest Sant Domingo Forever és aquells discos que podríem dir que ja hem de donar per descomptats que està entre el millor de l'any, com el que comentàveu de la Ludwig Band, com el de Dan Peralbo. Jo hi afegiria dos discos més, que és el de Renaldo i Clara, perquè és bastant intocable també aquest disc en aquest 2026, i el Descasada volum 1 de la Magalí Sare, perquè aquest disc és molt ambiciós i és un disc que val molt la pena. Té el nivell, diríem, d'ambició artística d'una Rosalia, amb un altre tipus de gènere. Val molt la pena aquest disc i tindrà continuïtat, eh?
2: Va dir la Magalí que, de fet, la Rosalia se n'havia copiat una mica.
1: Ah, veus?
2: Ah, val,
1: al revés,
2: val.
1: No? Sí, sí. He pensat que, per acabar, podríem escoltar un grup una mica menys conegut que tots aquests, que per sort sonen molt a ICAT i que ja toca que sonin, perquè són molt bons.
0: De qui es tracta?
1: Doncs mira, el títol del disc és força impronunciable, però ho intentaré. Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1 partit per X.
0: No, un moment, jo això recordo haver-ho dit, perquè ja sabeu que m'encanten els títols recaragolats.
2: Sí, aquestes coses t'agraden a tu.
0: Jo ho he pronunciat fa no massa setmanes, però ara no... Dóna'm una pista, d'on són el grup?
1: Ei, així es titula el nou disc del grup gironí Minibús Intergalàctic.
0: Ah, aquest.
1: Sí, que agafa la tradició clàssica internacional catalana de la psicodèlia, l'actualitza, i atenció a aquest grup perquè ens sentirem a parlar molt més. Ho espero perquè s'ho mereixen, també tenen bon directe. De moment, us deixo una de les cançons del disc, la que situa La Barqueta, a veure com us sona.
0: Gràcies, Josep. Fins demà.
2: Adéu, Josep.
0: Ens quedem amb La Barqueta de Minibús Intergalàctica, del seu més nou àlbum, Moviment Oscil·lant Polinòmic Y igual a 1 partit per X.
1: Molt bé.

0: Escoltes i cas.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
4: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos, dos quarts de deu d'aquest dimarts 7 de juliol. Què hem de saber per avui, Sergi?
5: Que els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que estan cremant a Catalunya. Una setmanat al Vallès, una altra a Carme, la noia que estaria estabilitzat, i un tercer a Artesa de Segre, la Noguera, tots declarats ahir. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, l'UME, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran donar per controlat. El foc, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees, està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe natural, l'Organització Mundial de la Salut alerta ara sobre possibles brots amb malalties com el xarampió o el tètanos a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar uns pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera, i Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit al 0,1% del PIB. Alberto Núñez Feijóo es compromet a convertir en estatal la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que ha aprovat la Comunitat de Madrid si arriba a la Moncloa. La llei madrilenya estipula que només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, però que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar.
4: Dos minuts que passen de dos quarts a deu. Sergi, que no t'esperaves saber avui.
5: Que un estudi publicat a The Lancet amb gairebé 140.000 participants conclou que la força amb la que prems la mà d'un altre, ja sigui per encaixar la mà d'algú quan el saludes o per obrir fins i tot el tap d'un pot, pot predir el risc de mort més que qualsevol altra cosa. Per cada 5 quilos menys de força en aquesta encaixada, el risc de morir per qualsevol causa puja un 16%. Així de clar, la força de subjecció es veu que reflecteix l'estat general de la massa muscular, el sistema nerviós i fins i tot el nivell d'inflamació interna.
4: Doncs anem a la gent que més en sap de fer servir els músculs, dels esports.
5: Espanya i Bèlgica s'han classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de derrotar respectivament Portugal i els Estats Units. La selecció espanyola ha guanyat el combinat de Cristiano Ronaldo per 1-0 amb gol de Mikel Merino al temps afegit, mentre que els belgues han derrotat amb claredat els anfitrions per 4-1. Avui es disputen els dos últims partits de vuitens de final. Són l'Argentina a Egipte i el Suïssa a Colòmbia. Definiran l'últim enfrontament pendent dels quarts de final. I a la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogačar, que passa a ser el líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Avui quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. De fet, de quin poca estoneta ens ampliarà molt més la informació ciclista en Frank Lluís, eh?
4: I els oients intensos amb el tema, que esteu preguntant a quina hora parlareu avui de bicis, que no ho fem molt habitualment. Ara de seguida ven Frank Lluís, ja hem vist algun selfie dels vostres veient el Tour, o fins i tot amb mallots, i ara podem fer una mica de debat del Tour de Catalunya.
5: Has vist alguna coseta, tu, del Tour?
4: Sí.
5: Jo no gaire. Jo... Tu en directe?
4: Bueno, és que a mi m'ho van endossar, perquè Clar. Jo vaig anar al Festival Vida, a Vilanova, em vaig aixecar a un domicili d'una persona que el Tour passava just per davant, i aquella, saps aquella tonteria d'aixecar-te d'un festival i dius, bueno, i em vaig quedar allí estorrufat al marge del camí.
5: noi.
4: Després vaig veure que passa com molts cotxes, és una mica perillós. Ara en parlem.
5: No et quedis gaire estarrufat, que no fa temps d'estarrufar-se la carretera.
4: L'onada de calor segueix o bé augmenta?
5: S'intensifica. Màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Ponent i a la Catalunya Central. Un dia de sol i algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
4: Les 9:34, aquest matí calorós, el seguim amb vosaltres aquí en directe a ICAT i amb més música. Ara The Killers, que ens canten el seu Mr. Brightside. I ara arriben les bicis.

0: Escoltes ICAT. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.
2: Pillar-me de tu.
3: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
4: Les 9 i 38 minuts del matí s'incorpora l'antena d'ICAT aquí als experts, el nostre company en Frank Lluís. Bon dia.
5: Bon dia, Roger. Bon dia, Sergi.
6: Bon dia.
4: Amb una samarreta, bé, ja fa setmanes que vens amb samarretes de bicis. Avui hi diu, bé, és una marca, no vull dir-la, perquè no és una marca de calentadors d'aigua.
5: No, estic anunciant benzina francesa.
6: Benzina francesa?
5: Home, Total Energies.
6: Però si la bicicleta no va amb benzina.
5: Això són benzineres. Ja, però com que me la van llançar a la caravana publicitària del Tour,
6: la
5: jo
6: poses.
5: La porto amb alegria.
7: Mira
6: què
7: em van llançar a mi.
6: Mira. I si hagués posat?
5: Potser no.
4: Mira, jo vaig anar una mica sense consentiment a veure el Tour diumenge al matí, perquè...
5: Veus?
4: I de cop passen tot de marques, benzines, tot reprovable.
6: Tot per d'Astèrix!
4: Tot red flag. I de cop veig que s'acosta un Astèrix gegant i un Obèlix gegant i dic, per què fan publicitat de llibres?
6: Jo vull
4: I em van llançar té, això. Mira, no, deixa que ho miri el Frank.
5: Sabeu com en diuen les meves filles de la caravana publicitària del Tour?
6: Com?
5: Els reis del Tour.
6: Ah,
5: perquè, clar, hi han anat tota la vida i llavors això que et passi un Obèlix gegant, un Astèrix gegant, un mallot groc gegant i et llancin clauers, gorres, samarretes, doncs és pura fantasia.
4: Jo estava amb la tonteria d'aixecar-me de Festival Vida i una mica amb la ressaca, el cansament de la setmana, i començo a sentir gent cridant, tocant instruments, dues hores abans que passessin els ciclistes, bevent, la tauleta de càmping, tot molt elegant, eh? la nevera, tot això, i passava això una caravana que llançava coses i no sabia ni que existia. Mira, el nostre oient Jordi Ortiz, que sí que és fan del ciclisme, ens diu pel xat expert, I couldn't believe you, després de tot el que has viscut, que agafis un transatlàntic per venir a Torelló. No sé si sabries endevinar la lletra de la cançó.
5: 100% Angelina Jolie.
4: De?
5: D'en Peralbo i el Comboi.

0: que el nostre oient Jordi Ortiz no només és fan d'en Dan Peralbo, sinó també de les bicicletes, perquè ens escriu aquest passatge d'aquesta cançó, tot adjuntant-nos una captura d'un moment del tour en què, efectivament, la realització televisiva mostrava des de l'aire Torelló, i així ho deia la tele francesa, el tour passa per Torelló.
1: Deixa'm dir que just a l'entrada de Torelló hi ha una rotonda, evidentment, com a tots els pobles de Catalunya, i posava el tour passa per Torelló.
2: Oh!
1: I em va semblar un joc de paraules finíssim.
0: És a dir, a la resta de Catalunya, com per exemple a Tarragona, el lema era Tarragona i el tour, molt bon tàndem.
1: Exacte.
0: Vilanova i el tour, molt
2: bon
0: tàndem.
2: Però no tenen aquest joc de tour.
1: Torelló.
0: A Torelló va venir el regidor de Cultura amb el seu còmic Sans i va dir Torelló, i endavant.
1: Li vaig fer fotografia i li vaig enviar, evidentment, en Dan Peralbo.
0: Mira, el meu pare, que és més boomer que els oients, o que la majoria d'ells, va enviar-me no una captura de pantalla, sinó amb el seu mòbil va fer una foto a la tele per mostrar-me just al moment en què deia l'estadie, le nou estadi, le Tarragone, i es veia el Camp del Nàstic en la retransmissió del tour.
1: Però és que pensa que això ho estan veient a 500 teles de tot el món. És a dir, és el senyal internacional del tour que es punxa

0: a tot arreu, a qualsevol país recòndit, per tant, té molt de valor. Ens hem projectat.
1: Europa ens mira, no, el món ens mira.
0: 100%.
2: Has vist els sardanistes de Vic, Sergi, que és el teu negociat?
1: Sí.
2: Ah, els has vist?
1: Home.
2: Però el tour, vull dir.
1: Ballant una sardana allà, sí. Això ho fan bastant, eh? Jo sé, ho veia quan anàvem pels Pirineus, intentàvem fer sardanes allò a la vora.
0: Sí.
1: Els castellers també ho intentàvem fer. Anem als 5 moments, va.
0: Home, és que avui, evidentment, amb tota aquesta xerinola que tenim aquí a l'estudi, us he de portar el top 5 moments del pas del Tour de França per Catalunya. Energia
2: per recórrer carreteres infinites. Avui encara ja és una mica català el Tour?
0: Avui ja no, eh?
2: Ah, no, ja està, eh?
0: No, ja, perquè és la cosa del país dels càtars que ja ens queda per damunt de la Catalunya Nord.
2: Vaja. Valentia
0: per donar-ho tot des de la... El primer moment és aquest, tenir una cançó oficial del Grand Depart de la sortida del Tour de Barcelona, de Catalunya, i que més sigui en català. La cançó es diu Energia, la canten els terrassencs Doctor Prats, que, evidentment, no són pas tontos, ja l'han inclosa en el repertori dels seus concerts, i, per exemple, el dissabte la van fer al Canet Rock. Començava el Tour a Barcelona i ells feien la cançó oficial a l'escenari del Canet Rock.
1: És que és carn de cançó de l'estiu, eh?
0: És que és una bomba.
1: Molt energètica,
0: jo crec,
1: tal com diu el títol de la cançó.
0: La gent del Tour s'ha copiat clarament allò de l'Icat Volta.
1: T'han escoltat, eh?
0: És així. I una cançó que arribi quan no arriba
2: l'aire i en el moment més vulnerable. Mira, tenim fotos d'oients en Francesc, que es va fer una foto en... Jo ho dic pels edificis, clarament és el passeig marítim de Barcelona, però no sé per què era important aquell tros, perquè passava per allà, també.
0: Perquè hi passava el Tour. Uh-huh. Qualsevol metre de carrer de Barcelona s'ha revaloritzat, de Barcelona i de la resta de Catalunya, perquè hi passava el Tour. Anem al segon moment. Catalunya, ara en parlàvem, projectant-se al món, al planeta. Penya ens ha vist.
3: Esto que consigue el Tour incluso fuera de su país, ¿eh? Porque esto desgraciadamente en la vuelta no acabamos de verlas, estas cosas, ¿eh? Una violoncherista allí.
2: He vist aquest a TikTok, he vist aquest vídeo on se'ls va colar una mica de violoncel entre tantes estelades.
0: Clar, què et sembla això? És que era el pas del Tour pel Vendrell.
1: Oh! Ploro.
0: I què van fer? Van posar una violoncel·lista a la cuneta, però a peu de carretera. Sí, allà hi havia la ratlla blanca de la cuneta i la violoncel·lista, com deien Roger, envoltada de senyeres i d'estelades, i just quan passaven els ciclistes, doncs fer el cant dels ocells en homenatge a en Pau Casals.
1: I
0: gent cridant per darrere, som catalans! We are Catalan!
1: Clar, tu ets ciclista i veus de cop un violoncel·lista i tu has de seguir tirant, no et pots parar a degustar aquest cant dels ocells.
0: Jo, estimats, ja he perdut el compte dels moments en què la cultura catalana ha estat protagonista aquests darrers dies a centenars de canals de televisió del món sencer gràcies a aquest senyal internacional del Tour. Hem vist actuacions de la Sílvia Pérez Cruz, de la Lia Cali, de Colles Castelleres, d'Esbars Dansaires, el bo i millor de casa a les teles de mig món. Un xut d'autoestima guapo, que diria que sempre ens fa falta en aquest país tan petit i tan malparit que tenim.
1: Per cert, ara que parlaves d'Esbars, a l'Esbars Sant Martí, que va ser un dels que va participar al Grand Depart des de Barcelona en allà a la sortida, Gran Esbar, un dels millors del país, eh? Si el voleu tenir en compte.
2: I ara que parlem de Torelló, en Ferran ens comparteix un tuit on es veu una altra captura d'Esport 3 o de la realització de la tele francesa on es veu la carretera des de l'aire i algú va pintar puta Vic. Això és de país normal, tio.
0: Clar que sí, clar que sí.
2: Jo també, uns nens em van donar guixos i sprays a Vilanova i vaig ajudar a fer-los dibuixets a la carretera i tal, perquè clar, hi ha molt de temps abans no arribar les bicis.
0: Ara en parlarem dels dibuixets en el moment 4. Abans anem al 3, o com a mi m'agrada dir-ne, el ciclisme és una droga.
4: Per mi els ciclisme és com una droga, com respirar cada dia i cada moment. No puc deixar d'anar amb bici mai.
5: És tot una passió que quan hi entres t'agafa.
6: Per mi la bici és una forma d'oblidar-me de tot.
5: Que el Tour vingui a Catalunya.
7: Que més de tot arreu d'aquest país.
0: Doncs era gent que practica ciclisme perquè és un esport ben arrelat a Catalunya, amb prou tradició, amb molta gent que el practica i amb proves com la Volta Ciclista a Catalunya, que són ben prestigioses i que ja acumulen més de 100 anys de trajectòria. Jo crec que a tot això li sumes ara l'impacte del Tour aquests dies i segur que les escoles de ciclisme es peten, reben una allau d'inscripcions de nenes i de nens que es volen posar a pedalar i qui sap si la llavor que hem plantat aquests dies florirà d'aquí uns anys amb un ciclista o una ciclista català guanyant per fi el Tour de França.
1: Les teves nenes estan enganxadíssimes, no?
0: 100%. Ahir vam sortir ja.
1: Veus?
0: Clar.
1: És que aquí està. Aquí
0: van anar
1: està
0: a veure el Tour a Manlleu i em va dir, papa, quan arribis de la ràdio anem a fer una ruta.
1: Els has comprat o portenem mallot a cadascuna? O...
0: Evidentment.
2: Molt bé. El nostre oient, en Joan, vestit de ciclista, mallot, ulleres, casc i un col·lega seu, ens envia una foto en Marc. No sé si és algú famós o és que és un col·lega seu. Digue'm si és un ciclista, el que va al costat del nostre oient.
0: No, són col·legues, el que passa que sí que tenen el pas del Tour just pel darrere.
2: Darrere hi ha la barrera i veig que estan les bicicletes, deu ser un dels punts de sortida perquè estan a punt d'arrencar. Doncs veig que hi ha bastants fans entre vosaltres, en Raül també, que diu m'encanta sentir en Frank quan parla del Tour perquè efectivament parla com si n'és drogat.
1: No cal que parli del Tour, per semblar això.
0: És l'altra cara del ciclisme.
1: Va caure la marmita de l'energia quan era petit.
2: Frank, no marxis encara, que m'has acabat d'ajudar.
1: No, si encara queden dos moments.
2: En Francesc envia una altra foto, diu mireu què tinc darrere. Jo li he dit, no sé del Tour què tens darrere. Diu, són les motorhomes de l'equip UAE i l'equip Visma.
0: És l'Olivares, oi?
2: Sí, les motorhomes, que són on dormen els ciclistes? O...
0: No, és on porten tot l'equip. És a dir, on porten les bicicletes, on sí que es dutxen, on mengen moltes vegades, on fan les reunions d'equip. És com una mena de laboratori de l'equip, que va sobre rodes, evidentment, perquè el segueix.
1: Va, anem al 4, un moment 4.
0: Anem al 4, doncs hem de parlar de polles. Per la banda sonora he preferit bombolles, que no pas polles, m'he permès aquesta llicència. La cosa és que hem de parlar de les pintades, Roger, que tu deies abans que hi ha a la carretera, i la brigada del Tour que les esborra, val? Perquè hi ha una gent que té una feina el mes de juliol que és seguir les carreteres del Tour de França per esborrar polles pintades a l'asfalt. Això és així.
1: Hi ha alguna directriu? Ha de ser coses, no sé, dibuixos, per exemple, com polles, això...
0: Les polles, allò que és el cilindre, polític... llavors amb l'oui o a banda i banda, allò s'esborra.
1: Allò s'esborra.
0: Jo he vist això amb els meus ulls, de gent amb mangueres o amb baietes
1: directament. Quina feina també...
0: Bé, passar-te el juliol esborrant polles.
2: Textos no,
0: Textos no tant, no s'hi fiquen tant.
1: Si són polítics, sí.
0: Depèn de com els deixen, perquè a vegades és una allau tan imparable. Aquests dies, com deia en Roger, situava algun exemple, hem llegit Catalunya is not Spain, puta Espanya, Spain is Spain...
1: Puta Vic.
0: Entre d'altres, puta Vic. Puta Vic. Jo només llegeixo el que he vist a terra, a les polles, però no són benvingudes ni a les carreteres catalanes ni tampoc a les franceses. Anem al cinquè moment, al darrer del pas del Tour per terres catalanes. I allà vaig a aprendre... Què hem après del pas del Tour?
1: Pensava que per un moment estava l'Àngel Llàcer allà rebent a tothom cantant el Petit Príncep.
0: No, però és que saps que en tota experiència hi ha un aprenentatge. Totalment. Doncs que els ciclistes passen molt ràpid, que se'ls aplaudeix a tots, del primer a l'últim, que s'hi ha d'anar molt de temps, com deia en Roger, dues hores abans per la caravana publicitària, i que no cal fer el borinot.
1: Per exemple?
0: Per exemple, córrer al costat dels ciclistes.
1: No són els Sanfermines, el Tour.
0: No, i no voler-se fer selfies ni actituds d'aquestes que poden posar en risc la salut de la gent que pedala tantes hores pel nostre gaudi.
2: De fet, Frank, a mi em va semblar fins i tot una mica perillós estar molt a prop dels ciclistes, encara que estiguis quiet. La meva sensació va ser, van molt ràpid, hi ha molts vehicles, no només no molestar, òbviament, sinó no facis res, mira, ja està. No?
0: Realment és exactament com has descrit.
2: I una usuària, la Roser, que diu que l'etapa més internacional va ser la del Berguedà.
0: És veritat, va ser guapíssima, sí això, a la Volta a Catalunya, perquè hi va guanyar en Pogacar, hi va guanyar en Vingegaard, llavors molta gent s'ho mirava. Veieu què passa, no? Parlem de ciclisme i del Tour, estem rebentant la centraleta.
1: Quan animen en Vingegaard, li diuen,
0: vinga, vingui! Jo dic vinga, vingui.
1: Vinga, vingui?
0: Vinga, vingui.
1: Què dius, això?
2: Sí. Diguem un altre famós del Tour.
0: En Pogacar, l'Evenepoel.
1: L'Evenepoel.
2: En Pogacar, quan corre així, que sembla que s'agatxa, no? Perquè...
1: Mare meva.
0: Ahir em van dir a la tarda de Catalunya Ràdio que hi ha gent que li diu Focatxa.
2: Ah, veus? Ah, no se m'ha fotit, merda.
0: Típic que et volia sortir Pogacar i formalament i dius Focatxa.
2: Denúncia, és el que diu el Frank, parlem de ciclisme, però al capdavall parlem de la vida, de política internacional. Diu en Ferran, a banda de polles, borren també els Free Palestine.
0: Ah, és veritat.
2: Jo dir-vos que en el meu tram, insisteixo, el de Vilanova i la Geltrú, hi havia una pintada, però amb una paret que deia ben gran puta Sitges i molt clar, però clar, jo trobo que estava tot l'any allà. No es va veure per la tele, però és d'aquests grafits fixes, que no va anar algú amb el guix que durarà només unes hores.
0: Veus que en Roger ha dit el meu tram? Això és com la gigafoto, ja.
1: Cadascú,
0: tothom té una porció d'asfalt.
2: Creus que al final el Tour me l'he fet meu?
0: Home, i tant. Bé, ja ha entrat dintre teu.
2: Bé, fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: I ens acostem al final del programa d'avui amb l'Artur, el senyor Soc un Bohemio, que ens canta Un dia qualsevol d'agost. Quan arribi aquest mes, nosaltres ja no hi serem.
1: Cançó d'ICAT?
2: A la volta. Ai, no, a la cançó de música de l'estiu d'ICAT, ara. Sí.

0: Les 9 i 53 minuts, mai us diem adeu i fins demà, sense abans sentir un recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg del matí. Avui, que és 7 de juliol, hem fet una mica de balanç a l'equador de l'any, balanç musical de la música del país.
1: A mi m'heu fet descobrir, he de dir que Valtros, el Dan Peralbo, Svetlana i Remeira Calafresca, els meus tops ara mateix. D'enguany, doncs potser hi ha tret disc, aquest 26, potser són Svetlana, que tenen així cançons que punxeu bastant.
2: És que em costa molt fer àudios, però bé, els faré si això suposa que no ens quedem sense experts estiu.
3: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a...
2: D'aquest 2026 m'ha agradat molt el disc de la Venus, em va enganxar, el trobo molt bonic. També m'agradaria destacar Dan Peralbo i el Primboy, és que enganxen molt. Fetus també, Clara Peia, Trèvol, i Guillem Roma, reconec que no l'he escoltat gaire. Mira, m'ho poso a la llista de coses per fer aquest estiu. Gràcies, experts.
4: Aquest any vaig anar fa poc al concert de Triquell, a l'Apolo, i em va encantar. Ja hi havia anat, però aquest de l'Apolo és que estava tan proper al públic, es va emocionar. A més, va portar un munt de gent que van col·laborar amb ell, a la Maria Jaume, el Gerard Quintana, bueno, a Venus. Us enviaré ara un vídeo, un trosset. I vaig portar una amiga que no el coneixia, sentint la seva música i tal, i va sortir encantada, i ella és música, o sigui que realment, bueno, ella toca el contrabaix i tal. És motivador, és cert, l'hem conegut a través d'un programa de tele, però un tio que té el cap molt ben moblat. Una amiga que no el coneixia, sentint la seva música i tal, i va sortir encantada, i ella és música, o sigui que realment, bueno, ella toca el contrabaix i tal, i li va agradar molt. És motivador, és cert, l'hem conegut a través d'un programa de tele, però un tio que té el cap molt ben moblat.
0: Gràcies, oients, per ser-hi. Són les 9 i 56 minuts del matí, a punt de dir-vos adeu.
5: I avui la tria anava de cançons de grups de rock canadencs i els guanyadors han estat els Arcade Fire amb aquesta cançó No Cars Go.
0: Gràcies per ser-hi. Tornem demà a les 8 del matí, experts estiu, durant tot el mes de juliol. Aquí no s'atura la música, la cultura i la vostra companyia. Gràcies, oients, Sergi, fins demà a les 6.
5: Fins demà, Roger Seró.
6: A quina hora has dit, a les 6?
0: A les 8 del matí.
6: És estiu, adéu, què dius?

0: Bon xut d'energia per encarar el dimarts amb el regne de Joe Balance i Brey fent grans moviments amb el See You Dance. Què tal, com esteu? Molt bon dia des d'ICAT. La millor música i la més variada continua amb Arnau Bellvé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

por si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Taylor West, més desenfrenada que mai, fent-nos embogir al ritme d'aquesta batxata loca i relaxant ara la cosa i cat amb l'oasi de calma que transmet la nova música de Del Gat.

0: de les 50, Sofia Càmera, sumant més moments memorables a aquesta nova princesa del pop canadenc.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Més emocions fortes amb una dona que està a la cresta de l'onada, Sarah Larson.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
2: Linkat. Aicat.
4: Ja t'ho tota mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. Aicat, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
6: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
6: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
7: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: Escoltes i cas.

somnis, tenir somnis i que no els perdem mai, eh? Sobretot els bons i sobretot també aquells que després es converteixen en realitat. Del Somia Truites i un rajola a la combinació de nostàlgia i innovació que només la 12Cat podia portar tan lluny. Aquí la tenim donant una nova vida a la mítica sintonia del cotxe fantàstic, que això és Amen.

clàssic dels bons i de gran categoria, recuperant dedicat el Say What de Captain Sensual, dels himnes que segur molt recordareu per aquells memorables feliços moments de la vostra adolescència. Seguim amb aquesta cançó amb gust de sal i Costa Brava.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema, no és suficient.

0: agafant de nou impuls. Aquí teníem a la Gigi Ros, amb un so renovat i amb una energia que ens impulsa per seguir endavant.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Gairebé 3:15. Aquí seguim ventilant més propostes, aquesta en mans de Josh Smith.

Dave Cameron, ben motivada, amb el Wherever You Like, cançó rere cançó que ens anem acostant a les 11 del matí. De seguida, els potents rescats de guitarra d'Exili Elba, abans, Canya de la Bona, en mans de Gizits.

0: Escoltes ICAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
0: Escoltes ICAT.

de Kid Laroi, el nen més gran del pop actual, gaudint del seu ascens arreu del planeta, amb la nova vida que li ha donat a la seva celebrada cançó Girls, amb la veu de Keilani. Va, que això només acaba de començar. Anem planificant una hora més d'aquest dimarts de calor i de ple estiu amb els rockers de Tarragona, Sodi.

love here. Eat Zucchini. Eat Zucchini.

Les Kenzai propulsen de nou i amb aquesta energia que tant s'encomana al seu celebrat K-pop Internet Girl i col·labora que respira moviment i perfecte per posar ritme a aquestes llargues nits d'estiu. Alok i Jennifer López.

0: fins al final.
1: Doncs ben a tope, eh? Aquestes setmanes de calor i platgeta, amb el so que ens fa suar de valent de la família 30, ho fam.
2: És estiu. Escolta i cap.
1: I aquí seguim, apostant pel talent de casa nostra, amb el so ara dels de la Garriga, Blue Nana.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, App i 3CAT.

Una de les cançons que opten al Premi Cerverí d'aquest 2026, Festa i Drama de Maria Jaume. I aquí seguim, Aicat, ballant, que no pari la festa, amb el ritme dels Sapena i els Zoo.

0: Escoltes i cas.
1: Vinga, superant ja el punt de 11:45, recuperant un dels grans hits amb el que ens va conquerir DJ Snake, el sonadíssim Lean On.

0: petons.
1: Petons i més petons per endolcer aquest dimarts amb un romàntic Stay Home Us i el ritme de Paul Russell, que ens arriba una cosa ben diferent, les vibracions alegres i positives del seu Carrot Cake.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

3 quarts de 12 i el dimarts que va fent dia, va fent el seu camí desdicat, després de la proposta de la Jules, tot va tirant. El duet, que continua sacsejant l'escena de la música electrònica, Quilòmetre Zero i de nova generació. Queda't i recorda el seu nom, Balma.

0: Una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, amb una altra cançó que reflecteix el seu èxit, aquesta Drop Dead.
1: Activa el mode estiu.
0: Escolta, surfejant aquesta onada de calor amb el primer tastet del que està per venir de la Paula, Paula Jornet, oferint les primeres pistes del seu nou so amb aquest Somebody to Everybody.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT el Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, Els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

cançó intensa i directa al cor, la celebració a l'amor, com millor ho saben fer, al·lèrgiques al pol·len, una càrrega emocional que la Gelben descarregarà en viu, entre d'altres escenaris, el pròxim 18 de juliol a la Festa Major d'Igualada. Què tal, com esteu? Nova hora del dimarts que avancem amb una feliçment casada Taylor Swift, I Knew It.

goig de cançons amb les que continuen conquerint el país, el rockers d'en Pelau i el Comboi, el ritme ara i color que posa els 7 dies de la setmana, Jungkook i Nero 7.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Honor i

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm miro contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

El seu talent del Baix Montseny i Lluc, accelerant amb sang el pols de la seva carrera. I aquí ara que et porto dues de les ments més inquietes i innovadores del panorama llatí, Catriel i Paco Moroso.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
4: Gràcies, oients. Gràcies per fer-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
3: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
5: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
3: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

agafant d'aquí i d'allà, però sonant sempre ell. Aquí teníem a l'Alfred García fent-nos vibrar aquest estiu amb el Vine a buscar. Les que arriben ara i cat són les tres germanes californianes i molt benvingudes, les Heyman Relationships.

0: de les cançons més aplaudides de Mamaduixa, el Nananà, que amb la resta dels seus èxits portarà en directe aquest dissabte, 11 de juliol, a la Festa Major de Cunit.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cat.
0: Chloe Bailey ara, la protegida de Beyoncé amb Better.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Taylor, desbordada d'amor i demostrant que el seu hit Water no és casualitat, eh? Aquí la teníem portant de nou la seva cultura africana a l'escenari mundial amb Lizzie Love. I enamorats seguim després de l'impacte global del Messi, de la nova cançó de Lola Young.

0: Smith.
1: BTS, el Big Bang asiàtic, fent grans onades aquest estiu amb el swim i la calor que no fluixa, com el ritme rumbero que s'ha marcat el tàndem Danny Six i Skid.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Vinga, som-hi, la una del migdia, i et dono la benvinguda si acabes d'arribar i cat amb una de les noves i bones creacions dels Adam Levine, Maroon 5.

quin cop de sort, eh? Amulet, un altre afortunat encert que suma la seva prometedora carrera, la Lou Gebert. I la música ara que convida a pujar el volum de Pausa des de Noruega amb el Lose Myself.

Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria. Perfect Stranger, una altra cançó ben motivadora i cat per aquest dimarts a mans d'FKJ Twix. I relaxant ara les revolucions amb l'oasi de calma d'Adrian Lais.

0: true.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat.
4: Hi ha gent que s'estima més els gats.
5: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
6: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
2: Escoltes i cas.

Rey, una dona que té superàvit de talent i que ens ha fet tocar la glòria amb cançons com aquesta, Skin & Bones. Va, que seguim encadenant temes de ruta ara pel nostre territori amb el nou món imaginari de Jove Dry.

Moments nostàlgics, moments per recordar amb el Lady Marmalade. La cançó estel·lar de Moulin Rouge, amb aquesta versió molt fidel, que em van fer Pink i Christina Aguilera. Del cabaret més icònic de París, a la bona vibra, ritme de samba.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
3: Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
4: Ja vull ser rei.
3: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Coses de l'amor i del desamor en especial, compartint de les 50 amb Sofia Càmera. I amb una brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny. Així sona Em soc un bohemio, la cançó de l'estiu dedicat.

clima, amb aquesta cançó que transmet energia i ganes de compartir, ho faig amb tu. Doncs amb tu, al teu costat, que anem posant rumb les dues, amb aquest tema delicat de nom, però explosiu, de sensacions. Així és com batega el ritme des de la Soleil San Diego, d'Almost Monday, Delicate.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Ya t'auto la mai.
5: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu, són per ballar.
7: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
5: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Escolta Zicat. Aicat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és dimarts, dia 25 de novembre, i a pausa tenim molts temes sobre la taula i els hem d'aprofitar el temps perquè la nostra convidada ha pujat directament de les Terres de l'Ebre, no us direm exactament on, o sí, de Deltebre ha vingut per tenir aquesta conversa. Llavors, hi ha molts temes i no ens en deixem, Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: No ens en deixem el tinter perquè és el que ens passa cada dia repetidament.
3: Recordem que avui, per cert, és el dia en contra de les violències masclistes.
2: Sí, senyor.
3: Avui que parlem,
2: sí,
3: senyor, de no deixar-nos,
2: eh?
3: Sí, senyor, tens raó. Doncs sí.
2: Doncs no ens deixem això, tampoc. En fi, que avui parlarem de literatura. Celebrarem, de fet, la literatura de la nostra convidada, la de dos llibres que ens van encantar per la seva profunditat i alhora, i a mi m'agrada molt destacar-ho, pel seu sentit de l'humor. Tornarem a celebrar, a més, el millor català del món, el millor accent català del món,
3: sí,
2: que és l'ebrenc, i tot això comença ara. Vinga.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: Per cert, puc dedicar el programa a plats?
3: Sí.
2: Vull dedicar el programa a un pa amb tomàquet amb oli del Baix Ebre Montsià per esmorzar.
3: Oh.
2: Un arròs caldós amb arròs del Delta per dinar. Un sopar a base de peix de la zona. I llavors...
3: Ai, quina gana, no facis
2: llavors,
3: això les dues.
2: Cada àpat regat amb un vi de taula de cooperativa de la zona. Per exemple, vi de taula d'Ull de Cona, que jo en gasto a vegades i m'agrada molt. Benvinguts a pausa.

0: Mira, va, que portem dos minuts de xapa i encara no hem saludat la noble Maria Climent. Maria, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: A veure, estàs d'acord amb aquests àpats, amb aquest recorregut gastronòmic que acabo de fer per les terres que et van veure néixer?
1: Home, i tant.
0: Sí?
1: Una meravella.
0: Amb què et quedes més? Amb una mica de bitxo aquest de mar, així com marisco, o amb un arròs?
1: Bueno, jo sóc més de marisc que d'arròs, però una paella de marisc seria una cosa.
0: Perfecte, doncs ja ho tenim fet. De fet, l'arròs, la paella de marisc, si s'obre, a la nit està boníssima, també.
1: Vols dir?
0: Sí.
1: Si és un arròs bomba, millor. Què més passa?
0: Exacte, exacte. Maria, la Maria és escriptora, oient, si no l'heu descobert, capbusseu-vos ja en els seus llibres, les seves dues novel·les. La vam descobrir amb Gina, el seu debut, la vam llegir a casa, teníem un himne. Llibres que parlen molt de tu, Maria. Mm. I com que ets una persona amb molt sentit de l'humor, doncs els teus llibres també. Jo, al final, he acabat deduint tot això. No sé si els teus llibres són més autobiogràfics pel que fa a les històries que passen als protagonistes o pel que fa a la risa inherent de la vida.
1: Bueno, jo sempre dic que la xorrada la portes dins, no?
0: Sí.
1: I jo quan me poso a escriure no penso, vaig a fer un llibre que contingui una pinzellada d'humor, això és cutríssim.
0: Yeah.
1: I no ho penso, a mi l'humor me surt, diguéssim, a l'hora d'expressar-me també per escrit.
0: Sí. Clar, la vida és tragicòmica, així d'entrada, no? I
1: sí.
0: Per tant, els teus llibres no et surten d'altra manera, no?
1: Per a mi sí, jo vull pensar que faig tragicomèdies. Que una mica digues això, la vida.
0: Sí, la vida és això.
2: De fet, és que jo crec que hi ha dues maneres d'aprendre la vida, que és amb humor o molt a prop de les vies del tren.
0: Sí.
2: Si no hi ha manera.
0: I el que acabes de fer ara és prendre's amb humor.
2: Sí,
0: per sort,
2: sí, he fet metahumor.
0: Exacte, exacte. Escolta'm, parlem després en profunditat dels temes dels teus llibres, però abans, un altre dels temes que sé que et preocupen i que lliguen bé també amb històries com, per exemple, la de les dues germanes de casa teníem un himne, que és el pas del temps, és la falta de temps. Perquè la Remei, que té, la Remei és una de les protes, és una dona ja que voreix als 40, si no recordo malament,
1: mm-hmm.
0: Està casada, té un fill, la vida ha anat ràpid, tal, no sé què, i l'altra, que és més jove, veu que no ha acabat de... Bueno, que ha perdut el temps, una miqueta, la sensació de perdre el temps. I amb això de perdre el temps m'he quedat jo d'aquests llibres. Tu també és un tema que et preocupa molt?
1: Bueno, sí, va haver un punt en la meva vida en què em vaig adonar que la vida, bueno, que la joventut, diguéssim, no... I aquesta és una frase de la Marga, que és la protagonista més jove, la germana més jove d'aquestes que acabes de nombrar.
0: Sí.
1: Me pensava que la joventut durava 2 dècades i en realitat només durava 8 anys, no?
0: Mm-hmm. Vale.
1: Que se planta en 35 i veu que ja fa tard per a moltes coses, no?
0: Mm.
1: Per a la maternitat o per acabar una de les dues carreres que havia començat o per a tindre una vida estable, no?
0: Yeah.
2: Clar, però creus que d'alguna manera també hem romantitzat la joventut? Perquè jo, per exemple, trobo que emocionalment estic ara molt més estabilitzada que quan en tenia 15-16 anys.
1: Bueno, claro, però és que
2: això 20.
1: Per a mi és adolescència.
0: Però és que en tens 27, tu, ara. 20 què?
2: 27.
0: 27.
2: Clar, però fins i tot de quan en tenia 20 o 24, trobo que cada cop estic com... Vull dir que trobo que la vida adulta senta bé, també.
1: Sí, sí, sí. Jo em refereixo a que quan tens 20 anys, te penses que et queden 20 anys més de ser jove.
0: Sí.
1: I de cop, quan aixeques el cap, tothom al teu voltant, o molta gent, la gran majoria, està portant una vida adultíssima i tu, si t'has encantat una mica, veus que no has construït res, no? Que és el que li passa
0: a la Marga.
1: A la Marga. I de fet, l'altra cara de la moneda és... I jo penso que aquí parlo dels dos grans... temes de la meva generació, o almenys de les dones de la meva generació. Una és esta precarietat,
0: sí.
1: De la Marga i de no haver arribat a temps a moltes coses.
0: Uh-huh.
1: I l'altra cara és el sostre de vidre, no? Que és la seva germana, que sí que ha fet fil pel ran del que tocava quan tocava, i tot i així pensar com m'ha pogut passar això a mi, si estava preparada per a que no em passés. No?
0: Que l'altra protagonista, que es diu Remei, mm. Ella sí que treballa, té fills, no?
1: Sí, té un fill.
0: Té un fill, treballa molt i no té temps. Entre, perdó, conciliació domèstica, professional, tal, no sé què, no acaba tenint temps.
1: No té temps i qui és reconegut professionalment és el seu marit, que clar. Treballa al mateix hospital, de la mateixa especialitat
0: el
1: que ell és. Sí, sí, clar. Ell té un grup de recerca i li fan entrevistes. i ella s'ha reduït la jornada.
0: Escolta, i s'ha reduït, exacte, aquesta és una altra constant. Mm. Tots tenim casos al nostre voltant que de dones que redueixen jornada quan, per exemple, són mares. En parlarem, o després en parlarem. El que és més curiós i el que és més irònic de la vida és que de temps és una cosa que en tenim a mansalva, no? O sigui, temps en tenim, però ens el deixem perdre.
1: Bueno, és que a vegades el temps depèn de la importància que dones a les coses, no?
0: Sí.
1: Vull dir, no és que no tingues temps, sinó que per a una cosa o aquella cosa en concret no li has donat prou importància com per a dedicar-li.
0: Va, però tu, en el teu cas, Maria Climent, tu corres molt per la vida i t'adones que no tens temps de degustar, de masticar... Masticar, eh? De masticar, no sé què et passa. De mastegar les coses, que és també un mal endèmic d'aquesta societat.
1: Sí, sí, en general tendeixo a ser molt conscient de a què estic dedicant el temps o que estic deixant de fer per culpa d'haver de fer altres coses, no? Que al final, temps, en definitiva, bueno, ara diré un tòpic, però és que és l'únic que tenim.
0: Sí. Diners, bueno, els que tenim.
2: Sí.
0: Tu vius al camp, vius a Deltebre, ja ho hem dit abans.
1: Sí.
0: Vius força sola?
1: Bueno, jo visc amb el meu marit i ma filla i amb ma mare al costat, que són veïnes, no?
0: I millors amigues, no?
1: I, bueno, no.
0: No, això és...
1: Fa una mica angúnia.
0: No, ho retiro.
1: No, jo tinc molt bones amigues i, per sort, no són ma mare. Però sí, o sigui, visc una mica aïllada en este sentit de que abans vivia aquí a la ciutat i sortia al carrer i veia milers de cares diferents que no tornes a veure mai,
0: sí.
1: I ara de cop, com a molt, veus a la veïna en bata que va pel carrer a donar menjar a les gallines, no? I bueno, i al meu marit, a la meva xiqueta i a ma mare, i ja està, i has de sortir una mica d'aquell ambient si vols veure cares noves o parlar amb gent diferent.
2: Clar, perquè a l'hora d'escriure, què creus que per tu és més inspirador o què et genera més un espai de creació? El fet d'estar una mica aïllada i estar amb tu mateixa? O veure cares noves, històries noves, sentir veus?
1: Bueno, jo crec que les dues coses. O sigui, està clar que per escriure has de poder estar concentrada i idealment sola. Mm. Però a vegades caminar i veure coses noves i parlar amb gent nova te dona idees o t'inspira o te fa sortir d'un bucle, no?
0: Escrivim, per cert, la Maria en ebrenc, no? Una de les grans defensores d'això, i el que farem durant el programa, no ara, encara, serà avui farem un rànquing de 10 persones ebrenques increïbles, vale? Després ens ajudaràs a fer aquest rànquing.
1: Vale.
0: Són gent de la cultura i tal, ja t'ho llançarem. Per cert, escrius, efectivament, en el teu parlar, i a nivell d'idiolecte, com ho portes, això? Ja en tens un, ja, de confeccionat, o no?
1: D'idiolecte?
0: Aquesta solitud o aquest aïllament que estem dient de Deltebre i d'aquesta família, i la senyora de la bata que va llançar l'escombraria.
1: Bueno, és que, claro, ara l'idiolecte és molt més infantil, perquè...
0: Esclar, perquè té 3 anys, no, la teva criatura?
1: Sí, encara no, i fa, bueno, tot just un any que ha començat a parlar. Llavors, diem moltes coses malament perquè fan gràcia, no? I, de fet, quan ella ja comença a dir les vemos fa certa pena,
0: sí,
1: perquè ja no podem dir, ja no tenim excusa per continuar-les dient.
0: Es pot mantenir amb el temps i genera com un vincle molt bonic, això. A mi m'ha passat.
1: Sí, però després també passa que igual tenen 12 anys i encara diuen xixi, no?
0: Ah, bueno, ja.
1: Vull dir que...
0: Vull dir, has de mirar d'integrar-ho en l'humor diari i quotidià, però potser no cal que sigui, és veritat.
1: No,
0: que
1: van al col·li... un punt s'ha de tallar, això.
0: Exacte. Van al col·li i flipen, no? Les mestres,
2: sí.
0: De sobte. Vale. Alguna paraula així en clau per la teva filla, si t'està escoltant?
1: No...
0: Coses que dieu així a casa, o no es pot...
1: Bueno, que diguéssim a casa, per exemple, dia tatat, en lloc d'aguacat,
0: Està molt bé.
1: I de cop, doncs va començar a dir aguacat,
0: Ja, hi ha una pena, hi ha una llagrimeta va caure, no?
1: Sí, van dir, ja no podem dir tatate, bueno, no sé, i així, no sé. Diu babi en lloc de vive.
0: Babi,
1: Sí, babiron. Sí. I això ho tenim superintegrat, Vull dir que jo ho he dit amb més gent.
0: Quasi diu baby, que molaria, que digués.
2: Passa'm el baby.
0: Sí. Escolta, no es dirà pas Matilda, la teva filla?
1: No.
0: Ah, vale. No. És que ara posem una cançó que es diu Matilda i que ha triat la nostra convidada, que és un grup que es diu El Jay, que no sé què estan fent ara mateix.
1: Tampoc,
0: doncs potser estan
1: dinant.
2: Escoltant el programa.
0: Què estaries fent ara, a aquesta hora, si no estiguessis aquí a la Ràdio Pública Catalana?
1: Probablement...
0: Dinar.
1: Llegir o escriure... en tal dia com avui.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Vale, vale. I dinar ja hauries dinat a les dues?
1: Sí, segurament sí.
0: T'ho dic perquè fa una estona la Maria Climent ha entrat per la porta i ha dit...
2: Acabo d'esmorzar.
0: Acabo d'esmorzar. I són les dues.
1: Sí, homes, perquè avui, com que havia vingut aquí les dues, m'heu tallat una mica a l'hora de dinar.
2: No, i ha estat un segon esmorzar.
0: Això es diu Matilda. Són Alt J.

0: Estan molt bé les cançons d'Al Jay, els trobem a faltar, no sé si estaran fent feina o no, però com a mínim, si estan dinant, doncs que dinin i que disfrutin. Ara sentirem una veu, Maria, sentiràs una veu, que teniu un vincle bastant maco. És un vincle que té a veure amb el teu últim llibre i el seu últim llibre. Són dos llibres que parlen més o menys el mateix i que, a més, barregen el que és purament la, les dades, la cosa documental, i també la narrativa bonica. Ella es diu Júlia Bertran, la nostra companya de la tele, i ha escrit un llibre que es diu Estimada Desconeguda, ara ja fa un parell d'anys, que és un llibre fabulós, i a la Júlia li hem demanat doncs, que ens expliqui quin és el seu moment de pausa.
1: Hola, què tal? Com esteu? Soc la Júlia Bertran i el meu moment de pausa diari és que ho he estat pensant, I és clar, és un moment una mica íntim el meu moment de pausa diària, perquè no tinc més pausa diària que la de pixar i cagar, jo diria. Així ras i curós ho dic, perquè clar, quan et dediques a fer feina tot el dia i després tens aquesta doble jornada de cuidar una criatura després, doncs no queda molt més marge per la pausa. Ai... Wow.

0: Això que sentiu es diu Little Joy, és el grup de Next Time Around, la cançó. Sé que és una cançó que li agrada molt a la nostra companya, la Júlia Bertran, que jo no sé si l'has llegit a ella, o encara no.
1: La tinc superpendent, no l'he pogut llegir, tinc ganes de llegir.
0: Estimada Desconeguda és el llibre que va publicar, com us deia, la Júlia fa una temporada, un parell de temporades, i és doncs, la narració en primera persona quan se li desperta aquest desig maternal i li esclata la cara el fet de descobrir que ja és massa tard, que ja no té reserva ovàrica, que és una cosa que us uneix força, no només a tu i la Júlia, sinó també a les dones en general i a la societat en general, no, Maria?
1: Sí, bueno, abans ho deixava caure, no? Vull dir, tenint en compte que tens 35 anys i que vas una miqueta tard. En el meu cas no va ser tan així, perquè el meu va ser un tema més mèdic, no? Els 30... crec que tenia 30 anys, que em van dir si vols tenir fills tingue'l ara, perquè t'hem de canviar el tractament, en este cas per a l'esclerosi múltiple, i els altres tractaments no són compatibles amb l'embràs. Llavors jo m'hi vaig posar als 30 i en principi tenia una bona reserva ovàrica, vull dir, no, mai vaig arribar a saber quin era el problema, però allí vaig començar un periple que va durar doncs, 8 anys.
0: Ostres!
1: Quasi 8 anys. I, bueno, de tractaments de reproducció assistida i fins que va arribar a néixer ma filla, però segur que la Júlia i jo tindríem una conversa molt llarga que...
0: Llarguíssima, t'ho asseguro.
1: Sobre el tema, sí.
0: Per tant, mai és una paraula molt lletja, així es diu el llibre, mai és una paraula molt lletja, el llibre de la Maria, i finalment, doncs no va ser mai.
1: Clar, es diu així perquè m'ho van plantejar d'esta manera.
0: Et van dir mai...
1: Bueno, si vols ara, si vols tindre fills, ha de ser ara.
0: Ostres.
1: Si no, te canviem els tractaments, els altres, bueno, compliquen una mica l'assumpte, no?
2: Clar, perquè... En el món en el que et diuen això, tu tens... És que tampoc no és exactament desig de ser mare, perquè tu pots tenir el desig de ser mare, però que et diguin això i dir, és que no em veig preparada. Però és que si és ara o mai, tiro milles.
1: No, bueno, una mica va ser això, perquè jo tampoc no... No ho sé, hi ha noies que als 20 anys tenen claríssim que volen ser mares. A mi no m'havia passat, jo sempre... Bueno, i de fet a Gina, una de les frases és... que em pensava que això, bueno, seria una decisió que prendria en esta època abstracta que es diu més endavant, no? I jo la deixava per més endavant perquè efectivament també em pensava que la joventut durava 2 dècades. I, però, claro, quan en 30 també van dir, mira, ara o mai, i llavors vaig pensar, bueno, tampoc és que no sóc cap criatura i pot ser el moment perfecte. No és que estigui esperant-se d'aquí 2 cantonades, vull dir, potser no arriba mai. I vaig pensar, bueno, pues si és ara o mai, m'ha fet temor despertar-me un dia al cap de 20 anys i dir, hòstia, pues una decisió no presa ja no em sap greu, no? No ho sé. Així va anar la cosa.
2: Clar, perquè ara parlaves de això, com que dius que la joventut no dura 2 dècades, creus que la maternitat talla una mica aquest procés de joventut?
1: Bueno, jo crec que la maternitat et fa aterrar molt les necessitats bàsiques, no? Jo ho he vist molt, molt clar en això, vull dir, coses que donaves per segures, com tan simple com tinc gana, vaig a la nevera, tinc ganes d'anar al lavabo, vaig al lavabo i vaig a tallar-me les ungles o vaig a dutxar-me. Bueno, aquestes coses resulta que no les pots fer quan vols, quan tens una criatura, i a partir d'aquí pues, ja no et parlo de vaig a sopar amb una amiga o vaig a 2 dies a Londres.
0: Ja ho ha dit la Júlia, de fet, una cosa tan prosaica com cagar i pixar és el seu moment de pausa.
2: El moment.
0: És el seu moment de pausa, sí. Perquè és l'únic moment que té sense el seu fill, que és un nen preciós. Maria, a tu fer aquest llibre, mai és una paraula molt lletja, de què t'ha servit? Què t'ha portat? Quins inputs has rebut? Suposo que obres de debat, no? Reps,
1: sí.
0: Comentaris?
1: Sí, m'ha escrit molta gent, bueno, bàsicament dones, per Instagram, dient-me que elles també estaven passant per aquest procés, i després també posar presentacions i clubs de lectura se m'han apropat. També moltes mares de dones que estaven en aquest procés, perquè les mares pateixen bastant de la mà.
0: Futures iaies preocupades,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. L'opratiment de les filles i bueno, jo bàsicament vaig escriure este llibre perquè a mi m'hauria agradat llegir-lo mentre estava passant per este procés.
0: Doncs a la Júlia Bertran li hem fet la mateixa pregunta de què li va servir Estimada Desconeguda i ens diu això.
3: No sé si li haurà passat el mateix a la Maria, però jo crec que sí, perquè quan comparteixes la teva pròpia història amb la infertilitat, amb els processos de reproducció assistida, amb els periples mèdics, el que passa sovint és que de cop s'obren unes finestretes perquè d'altres dones expliquin la seva pròpia història, no? De cop és com que emergeixen històries subterrànies de tantíssimes dones que passen per aquests processos en solitud i en silenci, i el fet d'escriure un llibre, de compartir la teva pròpia història, de relatar-ho, no? La literatura, jo crec que té aquest poder de fer de palanca i de servir perquè altres històries puguin emergir i perquè entre totes escrivim aquest relat que és tan col·lectiu i que malauradament encara es viu molt en solitud, no? No sé si, Maria, t'ha passat això.
0: Ho has mig dit abans de sentir la pregunta de la Júlia, però si vols.
1: Sí, sí, ben bé, perquè és que a banda quan passes per un procés així et sents molt sola, perquè la gent no et va explicant ai, he tingut un altre avort, saps? I de fet te venen i et diuen ja estic de 3 mesos i a lo millor per arribar en estos 3 mesos ha passat un infern aquella dona, no? Però la que rasques una mica veus que qui més que menys ha patit un avortament o ha hagut de recórrer un tractament de reproducció assistida, no? Llavors...
2: Clar.
0: Això ens va passar, de fet, l'altre dia en parlàvem aquí amb el Pep Ambrós,
2: amb l'actor,
0: i tots dos hem transitat pel mateix, tant ell com jo, vaja, les nostres respectives parelles, i és veritat que de seguida aixeques el dit, no?, i se n'aixequen molts més a dits en això. Sí, sí.
2: De fet, jo sóc filla de procés hormonal, perquè no naixia, no hi havia manera.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí, sí. I guai, vull dir, és una cosa que jo fins i tot he parlat amb la meva mare. Clar, i d'això et volia preguntar, Maria, si... Creus que hi ha un tabú? O sigui, hi ha aquesta cosa que jo no acabo d'entendre, que és que certes dones no anuncien o no fan públic el seu embaràs fins X mesos després. Perquè si hi ha un avortament, s'hauria d'explicar l'avortament. Mm-hmm. Però trobo que seria molt més sa i molt més natural parlar-ne obertament i dir estic embarassada, he perdut la criatura. Com que normalitzaria una realitat que passa, i passa molt sovint.
1: D'una banda sí, i és el que, clar, la raó te diu, no? Anem a dir-ho i parem d'amagar perquè si no sembla que la vida sigui de color de rosa. Uh-huh. D'altra banda, no vols fer pena perquè te'n dones compte que la gent te mira en una cara que ja no sap què dir-te, no? Perquè jo vaig arribar a tenir la sensació de que era la de les betesperes i la que la gent li sabia estar mal dir-me que s'havia tornat a quedar embarassada. I d'això en parlo també en aquest llibre, no? Perquè, bueno, la sensació és com a... és com a d'autollàstima i és una sensació molt desagradable, no? Uh-huh.
0: L'altra cosa és que també vols evitar patiments a la família. Moltes vegades quan t'esperes a tenir-ho més o menys segur per explicar-ho és perquè no es generi allà una mena de bombolla feliç que un dia es veu troncada i també pateixes tots els teus pares.
1: Sí, i que si et comencen a fer regalets i coses...
0: I l'altre, que ja arriba
1: el tiet de tu. I després els has de guardar en un calaix...
2: Clar,
1: bueno, sí. No sé.
2: Però alhora, també jo crec que tindries una xarxa de suport superforta,
0: sí,
2: de gent que sabria que has passat per un avortament.
0: Sí, sí, sí.
2: Saps? Com que estic allà com amb la balança de que entenc les dues parts i en el meu cas no sé què faria.
1: Va, és molt personal al final cadascú.
0: Escolta, que és un problema social això, que no és només de les dones, aquest problema, oi que no, Maria?
1: És que clar, això, jo penso que això és important remarcar-ho perquè... Vull dir, aquí el problema és este, no?, de que les dones tenim menys temps per a ser mares que no pas els homes tenen temps per ser pares. Vull dir, vosaltres podeu ser pares als 50 anys?
0: No, i més.
1: I més?
0: Julio Iglesias era pare, ja era avi i continuava sent pare.
1: Vull dir, nosaltres a partir dels 35 anys la fertilitat d'una dona baixa en picat.
0: Sí.
1: I la d'un home no, es manté més estable, després la qualitat de l'esperma pot ser una o una altra, però lo de la dona és molt més evident. I en aquest sentit això passa cada vegada més perquè les carreres professionals impedeixen moltes vegades posar-se a buscar una criatura als 25 anys, que és l'edat òptima per a poder-se quedar embarassada, no?
0: Abans es tenien fills molt d'hora. De fet, jo tinc uns pares molt joves, justament perquè em van tenir els seus 20s, i clar, tinc uns pares joveníssims. I fins i tot, és que ara posa... ara mala idea això, és que estic a punt de posar una cançó que es diu 17, saps què vol dir?
2: No. Aquí,
0: això és una mala idea, però 18 abans es feia, eh? Dones sí. amb 18 anys que ja es plantejaven tenir una vida i tal. La cançó es diu 17 i la signa Sharon Van Etten i és boníssima. No comença mai, però comença... Ah, no, la tenim, Dani? Ah, sí, va entrant a poc a poc, eh? És una cançó de fade in tranquil·let, perquè la Sharon Van Etten es pren les coses amb molta calma.
2: Amb què, Albert, home?
0: Amb pausa, clients. Vinga, després la publico.

0: És molt bona, Sharon Van Etten, però molt bona. I gràcies, Maria Climent, per recordar-nos que aquesta persona existeix al món. La playlist d'avui l'ha confeccionat quasi tota la nostra convidada, l'escriptora Maria Climent. Per què t'agrada Sharon Van Etten?
1: Bueno,
0: una mica fosca, tu, de música.
1: Trobes?
0: Bueno,
1: sí, això em va dir.
0: Després vindran Joy Division, Pixies, James...
1: Bueno, és, no sé, fruit d'una generació, no?
0: Ja. Yeah.
1: I en esta època s'escoltava i...
0: Bueno, ja, però una mica emo.
1: Podria ser. No he sigut mai tampoc l'alegria de... del barri.
0: És veritat que tal com està el pati avui en dia, més ens val ser emos.
2: Saps? Sí.
0: És ser coherent amb l'estat d'ànim de la gent, no?, en general.
1: Ja, potser sí.
0: Tenim una societat emo.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
4: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
3: Pausa. Els millors moments a ICAT.
0: Mira, jo no sé si ens donaran alguna vegada un premi. Un Ondas, per exemple. No ho sé.
2: Últimament estàs content amb les cintos.
0: Però que inaugurin categoria de millor sintonia de programa i és aquest programa que guanya per goleixada.
2: Sí.
0: O sigui, és que tenim flow fins i tot amb sintonies que a priori no van a cap puesto. Som aquí amb la Maria Climent, escriptora d'Amposta, que això no ho hem dit, que ets d'Amposta, oi?
1: No
0: ho hem dit? T'he preparat un vídeo d'Amposta per aquí per la pantalla o que puguis,
1: per favor,
0: que puguis fruir. Mira, Amposta.
1: No m'ho puc creure.
0: Sí, t'he posat un vídeo d'Amposta aquí darrere. És guapo, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo promocional amb una família, l'hem mirat abans amb la Mariona. Una família molt feliç.
2: Amposta.
0: Passejant per... Mira que bonics.
1: Esta no l'he vista vindre. Eh?
0: Estan tan contents.
1: Ja me'n lloro, porto 5 hores fora.
0: Amb el què?
1: Bueno, que fan que este matí estava allí.
0: Mira, se'n van a mirar ocells i ara juguen a un parc, al costat d'una ermita.
2: Que sembla que estigui al costat d'un cementiri, sí.
0: Sí, bueno. O d'un cementiri. Bueno, escolta, parlem, Maria, del diagnòstic que et va caure l'any 2013, l'esclerosi múltiple. El teu cos, de fet, clar, ha marcat la teva vida els últims anys, entre la malaltia, la maternitat, que també és una cosa que, no?, vull dir, que té molt a veure amb això. Aquest contacte amb la teva malaltia ha estat present també en això de l'embaràs, en el procés d'embaràs, entenc.
1: Sí, clar, 100%. Perquè clar, havia d'estar tot coordinat, diguéssim, amb els neuròlegs.
0: Sí.
1: I a més ha estat com molt medicalitzat, vull dir, per a mi no té res a veure amb el llit, saps? Quedar-se embarassada.
0: Vale, perquè quina és l'afectació en un embaràs que té aquesta malaltia, concretament? És a dir, què se't diu? Has de vigilar més amb coses, amb d'altres, o no?
1: No, bé, oficialment diuen que no hi ha cap problema que les dones amb esclerosi múltiple puguen tindre fills. El que sí que passa, o almenys no hi ha estudis que demostren lo contrari, però el que sí que passa és que hi ha molts tractaments que sí que són problemàtics per als embrions, diguéssim, per al fetus, podrien danyar-los i malformacions i així.
0: Vale.
1: Llavors, molts de tractaments. Per això és de pactar un període sense tractament o amb alguns tractaments específics que no siguin nocius per a l'embrió.
0: Clar, això té a veure molt amb les cures que s'han de tenir per part dels equips d'obstetrícia, es diu? Uf, no em surt mai aquesta paraula. De la gent que s'hi dedica, no? Vull dir que ha d'anar molt més amb peus a plom, en aquest cas, no? I t'han de cuidar també a nivell personal i de salut mental, entenc.
1: Bueno, passes a tenir un embràs que es considera de risc si tens esclerosi múltiple, llavors pues, tens més revisions i així.
2: Clar, tu el vas viure com un embaràs de risc, encara que clínicament tingués l'etiqueta, tu et senties com més feble o més fatigada o amb més por?
1: Bueno, és que jo de fatiga és un dels síndromes de l'esclerosi múltiple i sempre la tinc pràcticament des del diagnòstic, no? Llavors, no et sabria dir si està més cansada. El que sí que tenia era molta por perquè, clar, jo vaig estar, ja et dic, anys de tractaments i quan per fi m'hi vaig quedar vaig patir un avortament. Llavors, clar, jo em pensava que el problema era que no em quedava embarassada, però quan per fi m'hi vaig quedar, llavors va ser una alegria, clar, per a tota la família. No vaig esperar 3 mesos, jo ho vaig dir amb uns pares en seguida.
0: Al minut,
1: i, clar, però a les 8 setmanes el vaig perdre, no? I llavors quan m'he tornat a quedar, dos anys després, el que tenia era molta, molta por. Mm-hmm. Llavors sí que era, jo el, o sigui, sí que el vaig viure com un embràs de risc, perquè pensava, bueno, n'he perdut un, este també el puc perdre. No?
2: Sí. Clar, és una cosa que parlàvem amb el Pep Ambrós, que és, creus que el dol el passes quan et tornes a quedar embarassada, o són com coses independents i que aquest dol l'arrossegaràs? Perquè tu, Albert, també vas explicar que la teva parella va passar per un avortament i és una cosa que s'arrossega.
0: Sí, la porta sempre, o sigui, sempre te'n recordaràs, no? I, sí, hi ha
1: clar, bueno, això, això ha passat. Clar, passat no es pot esborrar, per més que naixin fills,
0: sí, sí.
1: Aquell era un altre, no? Uh-huh. També moltes vegades penso, bueno, sí, la segona segurament no estiria, o sigui, la segona, la meva filla...
2: Clar.
1: Ara no existiria si hagués existit la primera, i a mi em sembla una persona sensacional, ma filla, per tant, bueno, la vida, hi ha coses que no es poden controlar.
0: Mm-hmm. Escolta, tornant al tema de la malaltia, de l'esclerosi, la majoria de casos, pel que sé, tres quartes parts són diagnosticades a dones d'entre 20 i 40 anys,
1: sí.
0: És així? Però jo et vull entrar en una altra cosa, que és la imatge que socialment tenim de la malaltia que tu atreveses, mm-hmm. Que és... persona amb cadira de rodes.
1: És a dir, Miquel Martí Pol.
0: Miquel Martí Pol. És això, és justament això, no? I no sempre és així, perquè oients, vosaltres no ho esteu veient això, però ho veureu en un fabulós reels que farà el nostre company en David d'aquí un temps. La Maria és una persona que camina i que no...
1: I que faig body pump.
0: I que fas body pump, es diu el que fas al gimnàs? Hòstia, body pump, eh?
1: Sí.
0: Què és?
1: Pues aixecar peces, és tipus crossfit, una classe guiada.
0: Estàs fortíssima, no?
1: Bueno, sí.
0: Se't nota. Què t'anava a dir? Aquesta imatge, què? Com l'expliquem? Hi ha molta diversitat de casos en això de l'esclerosi múltiple?
1: Bueno, em diuen la malaltia de les mil cares, perquè és tanta la sintomàtica que pot donar, uh-huh. que te pot afectar de moltes maneres, no? Vull dir, en el meu cas m'afecta, ja he dit, quan a fatiga i també en parestèsies, que vol dir la sensibilitat de la pell.
0: La parestèsia és, per exemple, que de sobte t'adorm una cama?
1: Sí, això seria un brot. Sí.
0: Seria un brot, això, eh?
1: Sí, sí, és la primera vegada que se t'adorm una zona del cos,
0: sí.
1: i es manté durant més de 24 hores i de fet va a més. Uh-huh. Si comença, per exemple, a la mà i l'endemà no et sents tot el braç, llavors és un brot.
0: Vale. Per tant, vés al metge. Vés al metge si passa això, eh?
2: Sí. Clar, vale. Ostres, jo penso, vés al metge, però també... Ves al psicòleg, perquè jo, a mi si em passés això m'espantaria moltíssim.
0: Aquesta és una altra. Com es rep una malaltia com aquesta, un diagnòstic com aquest?
1: Bueno, mal. La veritat és que mal. A ningú li fa il·lusió rebre un diagnòstic, no? O sigui, el que sigui. I en tot cas, també és veritat que no, el pronòstic no és el mateix ara que fa 15 o 20 anys, mm-hmm. i penso que ara tranquil·lament a una persona que debuta en esta malaltia se li pot dir que podrà fer vida normal, mm-hmm. o almenys este és l'objectiu, i que hi ha molts de tractaments, penso que tampoc no cal espantar-se més del necessari.
0: La Maria Climent pot servir d'exemple per persones a qui li acaben de diagnosticar aquesta malaltia. I coses a la vida, avui he parlat amb una persona que li van diagnosticar aquesta malaltia no fa gaire, fa un any, i parlant amb ella em diu, ah sí, el primer que vaig fer va ser... Bueno, mira, que ho expliqui ella, es diu Ivet Nadal.
5: Soc Ivet Nadal i el meu vincle amb la Maria és per l'escriptura, però també és per la salut. Fa un any em van diagnosticar d'esclerosi múltiple. Inicialment jo no ho volia compartir fora del meu ambient familiar, ja que és una malaltia que pel pes de la seva història, pels pocs tractaments que hi havia fa 20 anys, doncs encara hi ha una càrrega com molt dramàtica davant d'aquesta malaltia, i que a vegades pot ser així, malauradament. Però també doncs, ara hi ha molts més tractaments. Recordo que vaig anar a la Setmana del Llibre fa un any. Allà em vaig trobar l'Albert Om, és un amic que tenim les dues en comú. Amb l'Albert sempre m'he obert moltíssim a les entrevistes, i em va preguntar com estava. I jo li vaig dir que malauradament tenia aquesta notícia. Ell de seguida li va semblar que era una cosa positiva de dir-me que contactés amb la Maria, que malgrat feia més de 10 anys que ho tenia, ella havia pogut tornar a ser mare, seguia escrivint, seguia vivint, seguia estimant, no? Així que sense conèixer-nos massa, doncs la vaig trucar, ens vam vam escriure en dos o tres ocasions i em va ajudar a veure una mica més positiu aquest procés inicial, que és un dol de deixar de ser una mica el que eres i de passar mai més trobar-te bé com estaves abans, però malgrat això, seguir vivint, seguir creant, seguir estimant. Per tant, va ser un vincle positiu amb la Maria. I és una cosa doncs, que recordaré sempre, no? Que inicialment doncs, vaig tenir aquesta connexió amb ella i també sota la recomanació d'una veu amiga. No? I això em sembla un gest també molt bonic.
0: Doncs agafant-nos una mica... Mira, el que dèiem abans de patir un avortament i tenir una mica de xarxa de gent a qui li ha passat el mateix, doncs això, per tirar d'experiència, de compartir les contres que t'ocasiona un fet així, a la Ivet li va passar el mateix amb això, amb aquesta malaltia. Tu com recordes quan et va trucar? Vas empatitzar amb la por que ella devia gastar en aquell moment?
1: Sí, perquè, clar, jo havia passat per allí fa anys, però d'entrada et penses que la vida tal com la coneixes s'acaba.

0: coses que m'ha fet segurament millorar. No és que li estigui agraïda, però potser no portaria una vida tan sana ara mateix. Uh-huh. Vull dir, m'ha fet cuidar-me més i això està bé.
1: Clar, potser la Maria em dius que sí, però creus que el diagnòstic ha estat la pitjor notícia de la teva vida o has passat per coses pitjors? Perquè a vegades dius, ha sigut un cop fort, però m'han passat coses pitjors.
0: No sé si estic preparada per a respondre aquesta pregunta. No ho sé quina és la pitjor notícia de la meva vida. Probablement encara no la conec. Deixem-ho aquí.
2: Jo m'agafo, Maria, a una cosa que has dit, que tu has dit, no em vull convertir jo en una malaltia, mm-hmm. i has dit que cadascú que faci el que vulgui. Sí. És a dir, com si els altres et volen com matar el seu cap, o que tinguis, saps? Però vull dir que ets tu qui, no?, en el fons, has de conviure amb això i abraçar les coses bones que t'ha donat.
0: Sí, no, ho dic també perquè és molt, molt legítim fer el que jo he criticat, eh? Vull dir que hi ha gent que potser li diagnostiquen una malaltia i se sent bé fent-se com padrí de la malaltia,
2: bueno,
0: saps?
2: Sí, se sent bé, endavant.
0: Sí, llavors, potser val, si això te va bé, val.
2: No tenia somnis a la vida, tampoc, ja li va bé, no? Ha trobat una vocació.
0: Sí, algo que et definís que, vale, endavant, no sé, cadascú que el que li vagi millor.
2: Escolta, aprofitarem per dir que la Ivette Nadal té novetats discogràfiques.
0: Aita.
2: Que ha publicat recentment un disc meravellós amb cançons de Jaume Sisa i de Pau Riba. No sé si l'has sentit, Maria.
0: Alguna cosa he sentit, sí, per internet.
2: Us va fer una mica amigues, amb el tema, la Ivette.
0: Bueno, vam estar en contacte, sí.
2: Com es diu ara el disc de la Ivette Nadal? Soc tan bon periodista que no m'ho he apuntat.
1: Però un bon periodista t'ho busca en directe.
2: Es diu els cada dos cels.
1: Ai.
2: Val? I la Ivette ens explica més coses d'això.
3: Aquests darrers mesos, i també sobretot degut després d'aquest diagnòstic, vaig decidir que potser havia de sortir una mica de la meva poesia més melancòlica i més trista. Em va arribar una proposta de tornar a adaptar textos d'en Pau Riba i del Sisa, agafant les seves cançons, posar-les en veu de dona, i em va semblar que era una oportunitat en un moment una mica fosc meu de salut, durant els primers mesos, no? Però era una oportunitat, ho vaig veure com una oportunitat per jugar a ser un altre personatge, per jugar a veure el món d'una altra manera. I per això he tret un disc que es diu Cada dos cels neix un Pau Riba o un Sisa. Això va de comptar cels, de mirar diferents maneres de veure el món, la vida, i és un homenatge, doncs, això, a l'obra naïf, dadaïsta, surrealista d'en Pau i d'en Jaume. Farem unes presentacions d'aquest disc. Al gener serem a Granollers, al febrer serem a l'Atlàntida de Vic, i això, m'encantaria que féssiu una escolta, doncs, aquesta versió una mica en femení, no?, de l'obra.

0: destacada en un programa optimista de nassos.
1: No, però jo crec que si has estat atent, és un programa optimista.
0: Sí, és veritat. Pau Riba és l'autor d'aquesta Que llarg es fa esperar, aquí versionat amb Pau, aquí trobem a faltar, amb parla Ivet Nadal, persona talentosíssima, que per cert, serà ben aviat, de fet, tan aviat com el 24 de gener, a Granollers, que és la seva ciutat natal, presentant aquest disc, i el 21 de febrer a Vic, a l'Atlàntida, fent el mateix, presentant aquest disc que versiona els dos cantautors galàctics del país. Som aquí amb la Maria Climent. Maria, jo tinc moltes anotacions de coses que em venen al cap i no les acabo d'entendre, però bé, no passa res. El que volem fer ara mateix és el rànquing definitiu de persones ebrenques que molen. Vale? I el que estem fent últimament amb vosaltres, amb els convidats, és fer un rànquing a cegues. No sé si t'han fet mai cap.
1: No.
0: Tu tens 10 slots, 8 en blanc,

0: I els noms que t'anirà dient la Mariona tu els has d'anar col·locant, pensant que potser de sobte caurà un nom que diràs, hòstia, aquest es mereixia el número 1, però el número 1 ja hi he posat un altre tal, vale? Llavors, guarda't, potser, o no, fes el que vulguis.
1: Clar, un altre cop el criteri és qui ha fet més per l'Ebre o persona icònica de l'Ebre.
0: Jo he pensat persones increïbles, quasi totes de l'Ebre.
2: Però jo no haig de decidir res, no?
0: Tu has de decidir el número on van?
2: No, home, això sí, no ho podeu fer, que igual mos coneixem, ara quedarem a la ment en genio.
0: Que ho has de fer.
2: Jo no cobro res de vindre aquí. A mi no em posa això en cap compromís.
0: Pensa que igualment posar algú al número 10 és molt guai, eh?
1: És estar al top 10.
0: Ser la desena persona més important de la història de les Terres de l'Ebre és increïble.
2: I a més, què passa? I si no conec algú... Això m'ho heu hagut de passar abans. Si no conec algú, què? Ara quedaré molt malament.
1: El 10.
0: Fes-ho, Mariona, tira-li. Si no vol posar, que no ho faci. I si vols, posa'ls a tots.
2: Podem fer entre tots.
0: A tots l'1. Fem-ho entre tots, va.
1: Va.
0: Compro.
1: Josep Bordes de Pepet i Marieta.
0: El 10. Jo poso el 10 a Josep Bordes, sempre.
2: Vale.
0: Sí, Josep Bordes el 10.
1: El 10? Pobre.
0: És que l'estimo molt. És que no puc posar el 10. Va, digues tu, Maria.
2: Jo què sé, posem-lo al 5.
0: Al 5, va, Josep Bordes.
1: Un Equador, em sembla bé.
0: Hi haurà gent històrica, també, aquí.
1: Tenim la icònica actriu Carol Rovira.
0: Que és de...
2: Camarles, no?
0: Camarles,
1: molt bé. Ens ho va dir, sí.
2: El 6. No penso...
0: El 6.
2: A ningú més.
0: Carol Rovira, el 6, la poses, vale?
2: Això és terrible.
0: Jo la posaria a l'1, però jo posaria tothom a l'1.
1: Ja.
2: Clar, jo també.
0: Tercer nom.
1: Mira, futbolista, Oriol Romeu.
3: Ah, sí.
2: No sé qui és.
1: El 10, per futbolista.
0: Oriol Romeu és...
2: Bueno, és que jo no soc molt de futbol.
1: Per això, el 10.
0: Oriol Romeu, posa el 10. És que és facilíssim, Maria Climent.
2: Ho sento, Oriol Romeu.
0: Està agradant tan poc aquest joc. Li veig els ulls.
2: Estic tirant-me rayos láser.
1: Ah, mira, aquí potser sí que ens pots ajudar. Marta Rojals, l'escriptora.
2: Home, va, posem-la a l'1, no?
0: Aquí, col·lega de... Ets molt lectora de la Marta?
2: Marta és una crac.
0: Sí, eh? Doncs l'1. Marta Rojals, ho ha tingut claríssim, la Maria.
2: Bueno, és de l'àmbit de l'escriptura, no?
0: Sí. Ara un de Flix.
1: Un de Flix. Xavi Marasté.
2: Ah. Pues no ho sé, no el tinc gens escoltat, pobre.
0: Pues el 9.
2: No ho sé, jo no vull posar...
0: No, posa el 9.
2: No, poseu-lo a Batros.
0: T'obligo jo, posa-lo
1: el 9.
0: Ja hi haurà el 9.
1: A mi em sembla bé deixar els homes pel final, que avui és el dia en contra de les violències
0: masclistes. Posem els homes tots a baix, vinga.
1: Mira.
0: Eric Vinaixa, el 8.
1: El 8.
0: Eric Vinaixa és de... Saps qui és, l'Eric?
2: Sí.
0: Ah, crec que és de Miravet, l'Eric. És de Miravet.
1: Tenim en Pere Ponce, actor.
0: És un home. Saps qui és el Pere Ponce?
1: Pues un 7.
0: Pues és d'Amposta, eh?
2: Pere Ponce és d'Amposta?
0: Sí. Bueno, el poses...
2: Estic quedant molt malament, us estic odiant una mica.
0: El poses al 7, vale?
2: Vale.
1: Ens en queden 3.
0: Home, estem visibilitzant les Terres de l'Ebre, tia.
2: M'estan suant les mans, tia. No, sí, però...
0: Sí. Mira, Pere Ponce, te l'ensenyo i també busco que sigui d'Amposta, que no m'hagin enganyat. No, és de Tortosa, perdona, és de Tortosa.
2: Ah, ja. Tortosa és molt gran, a veure, allí viu molta gent.
0: Saps qui és? Pere Ponte, l'actor, no et sona?
2: Ah, hòstia, aquest home és de Tortosa.
0: Sí.
3: Ah, sí.
0: Vinga, va, a continuació.
1: Va, la Mari Chordà, pintora.
2: Hombre, una grande, doncs posem-la al 2.
0: És d'Amposta, ella sí.
2: Sí.
0: Ella sí, veus?
1: I ens en queden dues, tenim...
0: Tens el número 3 i el 4 disponibles.
1: Molt bé, i com són dues dones, em sembla perfecte.
0: Veus?
1: Tens a la sèrie Espanya, que és creadora de contingut.
0: Bueno. La poso jo, el 4.
1: Sí, jo estic a favor perquè ens quedarà un top 3 molt maco, perquè la tercera posició l'ocuparà la cuinera i pastissera Gessamí Caramés.
0: Sí, que és de la Cala.
2: De
0: l'Ametlla Mar, la Cala. Número 10, mira, els homes allà...
1: Tots junts, al final.
0: Oriol Romeu, futbolista, no li interessa a ningú. Xavi Marasté, el número 9, és tan guapo que fos ràbia.
1: Sí.
0: El número 8, Eric Vinaixa. Mm. Bueno, aviam, el rock and roll s'ha acabat, tothom
1: sí,
0: ho sap,
1: ja,
0: en favor
1: fora.
0: De... Vale. Pere Ponce, actor, tens 60 anys, ja. Carol Rovira, no, una
1: abraçada,
0: guapa, Pere Ponce.
1: Guapa, Carol.
0: Carol Rovira, em sap molt greu que estigui al 6, però no passa res. Josep Bordes, el 5, que és un tio meravellós, i és de Ulldecona, el Josep. Cèlia Espanya, el 4, i Gessamí Caramés, Mari Chordà. I Marta Rojals, encapçalant aquest rànquing que no ha fet Maria Climent, sinó que l'hem fet nosaltres. T'estan arribant whatsapps de gent indignada, ja, o no?
2: Bueno, no ho sé, ja m'estava sonant el mòbil.
0: Espera, Ponte.
1: Bien, com que viejo.
0: En fi. Escolta, Maria... Sí. Maria, el fet de... Mira, fem una cosa. Posem una cançó, que soni, i mira, que es diu Here Comes Your Man, que bona falta ens fa.
2: Sí.
0: dels Pixies i de seguida parlarem del fet de ser escriptora i dedicar-t'hi professionalment, que és el que està fent la nostra convidada d'avui.

0: Doncs sí, ja hem anat a buscar el senyor a la cantonada i ens ha... I ens ha deixat una cosa així perquè ens relaxéssim una miqueta després d'aquest joc. Maria, escolta'm una cosa. A tu va haver-hi un moment en què vas decidir dedicar-te a l'escriptura i vas atrevir-te a llançar-te al buit? Et pregunto això perquè aquesta història l'hem explicat moltes vegades amb músics. Músics que de sobte publiquen un disc, els hi comença a anar bé i diuen, bueno, va, ara és el moment, deixo les meves feines mundanes i confio en que m'anirà bé amb el següent disc, que faré una sala polo i un resmetatge i no sé què. Als escriptors també us passa això?
1: Bueno, jo en este cas, a mi el que em va passar és que en néixer la meva xiqueta vaig veure que no tenia temps per a treballar una jornada completa si volia, diguéssim, cuidar-la, no?
0: Sí.
1: I llavors, com que el temps al dia és el que és i llavors l'havia de dedicar o a una cosa o a una altra, no? I compaginava moltes feines que em donaven, bueno, com a autònoma, que em donaven diners a final de mes, però tampoc cap passada, no? I el fet d'escriure i que els llibres haguessin anat bé...
0: Això va ser després de la segona novel·la?
1: Sí, després de l'Himne, sí. Bueno, doncs me va fer decantar per prioritzar el temps, el poc temps que tenia per a treballar, combinat amb la maternitat, decidir invertir-lo en noves novel·les perquè si... Perdó. Si funcionen, guanyo diners.
0: Yeah.
1: I per tant vaig a dedicar el temps al que m'agrada fer, si també funciona, no?
2: Clar,
0: però és molt poc tangible això en realitat, no? I bueno, en això de creació esteu els creadors, justament, no? De que us agafeu alguna idea, un concepte, de vegades força volàtil. Espero que no, vull dir, espero que
1: no,
0: tot el contrari.
1: Sí, està clar que, mira, la meva editora una vegada em va dir, Pere, abans de treure el segon llibre, m'ha dit, mira, hi ha moltes ganes de llegir la teua segona novel·la perquè Gina ha funcionat, però ha de ser millor que la primera, perquè si és pitjor se vendrà igual, diu, però la tercera me la menjarem.
0: Bueno, ja vas anar a tope, ja vas fer més personatges,
1: i
0: més,
1: bueno,
0: històries.
1: Clar, jo vaig estar 3 anys escrivint la segona novel·la.
0: Clar.
1: Llavors, també m'ha dit, no et deixaré fer el ridícul, vull dir que m'ha fet fer 6 versions de la segona novel·la. I sí. Tinc una bona editor, de veritat.
0: Eugènia, no?
1: Sí.
0: Eugènia, un petó.
1: Un petó,
0: però
1: Eugènia.
0: Sí. Per
1: tant, jo crec que el llindar de l'exigència va pujant i evidentment que és una mica un salt al buit, però bueno, també hem de confiar que fem bé la nostra feina, no?
2: Clar, perquè a mi és una cosa que m'espanta el fet de tenir el desig de voler ser mare i ser autònoma. Per què?
1: Per una... És una combinació, molt mala idea, però...
2: Clar, perquè per una banda la gent et diu no, ets la teva pròpia cap, és meravellós, cosa que jo estic super en contra, i sí que puc fer amunt i desfer els horaris, però alhora la inestabilitat de ser autònoma econòmicament, dic, i si un dia li he de donar pa amb oli al meu fill perquè no hi ha res més?
1: Sí, sí, realment fa por, i també és veritat que hi ha una part de tu que sap que faria el que fos perquè la teua criatura no passés gana, no?
2: Uh-huh.
1: Vull dir, si convé anar a tirar currículums a on sigui, ho faràs, no? Jo sempre pensava, bueno, mira, hi ha un munt de supermercats que fan falta gent i abans de no tenir un duro, no poder pagar, aniràs a treballar on sigui, no? I això em tranquil·litzava internament. Yeah.
0: De moment, tallers d'escriptura, royalties, etcètera, articles, escrius a 14.
1: Sí, sí, sí.
0: I tot això, doncs...
1: Vaig fent. Faig tallers, faig clubs de lectura i royalties i alguna traducció. Llavors, veure, no estic muntada en el dòlar, però bueno, sí que he apostat per este camí, perquè penso que, bueno, val la pena intentar.
0: Maria Climent, hem de marxar. Abans de marxar, et preguntaré, ho farem amb Mori Lodi, de Pau Vallvé, t'he de preguntar el llibre següent.
1: No sé quan sortirà, no vaig ni per la meitat, però...
0: ja hi ets, eh? Ja trobes els moments per escriure, eh?
1: Bueno, sí, mira, els dimarts, quan pujo a fer un taller d'escriptura a Barcelona, aprofito, pujo pel matí, m'estic tot el dia aïllada treballant, sí, sense interrupcions.
0: Oients, feu-nos cas, de veritat. Llegiu la Maria Climent, que val molt la pena tot el que escriu, ens agrada molt, i Maria, gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Perdó per allò.
1: No.
0: Però t'estimarem igual. Ai, volem que ens estimis igual tot el dia.
1: Sí, i tant.
0: Adéu, Maria, que vagi bé, Maria de Batalla.
2: Fins demà.
0: En Expositor, fins demà, oients.

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
0: És estiu.

0: Voleu més festivals? Arriba i cada tal Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
5: A la meva esquerra.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
7: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Hi ha gent que s'estima més als gats.
9: Els gats realment et donen molt d'amor.
8: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
10: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
8: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
11: Ole! Ai!
8: Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
4: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.
12: Fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Voleu més festivals? Arriba i cat al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
7: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
8: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
7: De veritat?
8: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
9: És com Els Experts, però l'estiu.
7: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono que podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envoltis, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
3: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, que fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts, i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Escoltes ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La pista de fusta en una nova edició. La pista de fusta que rep amb la seva màgia de dilluns a dijous a les 8. Aicat a la ràdio Inquieta, a l'FM, a migdia, els servidors de streaming i sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura. Un servei de ball acurat. Una vella discoteca posada en òrbita. Imagina't la que et sempre tens al cap, la primera on vas ballar, la primera on vas fer un petó, la primera on te vas prendre algun energètic no receptat. Doncs així és la nostra. Comencem amb la primera sorpresa de la temporada de quilòmetre zero. S'acosten uns nois, ballen una sessió de pista de fusta i em diuen: tenim un grup. I el grup es diu Els Vigilantes. I això es diu Monjito.

defineixen com una fusió entre l'exòtica portuguesa, la cúmbia peruana i el fus reverberat. Es diuen Os Vigilantes. Ens vam conèixer en una festa ballant. Adivinant d'on venien els artistes que jo anava punxant. I em van dir, tinc un grup. Podríem tocar en el teu programa? I així és com vam conèixer el quilòmetre zero dels Vigilantes. Sombra Negra, un altre dels personatges del repertori de quilòmetre zero dels Vigilantes.

Descoberta y kilómetro cero del pista de fusta. Los vigilantes buscan las fronteras, el rock psicodèlic, la cumbia y todo el que te faci ballar amb un escallot y amb moltes reverberacions. Així ens comença una temporada nova a la pista, donant veu a tots els artistes locals que ens poden avallir, que ens poden aportar coses bones. I el que té nou disco amb cançons rodones és Tyler, the Creator.

0: Madison McFerrin col·labora en aquest Don't You Worry Baby del Don't Touch the Glass del gran Tyler the Creator. La McFerrin, que fins ara feia soul bastant underground, arriba a les llistes del Billboard i tothom la descobreix. Tros de cançó, tros d'artistes.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Més artistes nous.

0: Maria King. Test Your Patience, una de les cançons que hem descobert aquest estiu d'aquesta noia a les beceroles del hip-hop, del sol i de moltes altres coses. Em pregunteu a vegades com ho faig. Doncs un amic penja una cançó, capbusses a l'artista i t'hi quedes per sempre. I això em va aparèixer tot investigant a les xarxes socials.
1: Puro, que bella parola, que veni du latino puramente.
0: És l'enfant misteri de Rodin, o Rodin, ve des de Marsella. Això és català, de Marsella.

venia d'un altre grup de hip-hop, és de Marseille, i de veritat, en sé poc més. Aquest català occità, aquest català, barrejat amb les seves arrels. En cançons com Rodin, però n'hi ha un altre que es diu MRS, apunta directament el seu orgull marsellès amb aquest català. Queda molt barrejat. Rodin, descoberta en un català distint.

0: Si algú de vosaltres en sap més, si us plau, fer-m'ho saber. Rodin, el seu MRSA, amb l'orgull marsellès, es diu en el seu propi Instagram, I am the Occitan Dream. L'orgull d'Occitània, dels occitans, sigui com sigui aquesta descoberta de Rodin, l'havíem de compartir sí o sí.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Cap vespre es davalla la pista com sempre ha de ser, com sempre volem que siguin. Amb descobertes, amb ritmes, amb palmes. Soul House i el seu Sunrise. Adam Ten en fa el remix i la resta és aquí.

La seva especialitat és posar veus, que semblen un coro, que són amables, i que van fent la feina. Es diu Soul House. És un productor australià. El seu Call My Name ha sigut himne de casa. I aquí, que pot semblar que el toc de guitarra espanyola es convertiria en una cosa hortera, és ben bé el contrari. Les trompetes mariachis abelleixen aquesta sunrise. Buscar en aquest sol mitja vida. Un clàssic dels 80. Un clàssic menor, però que ens servirà pel que us vull explicar. Brenda Keystar, You Should Be Loving Me.

nascut a Manhattan, als anys 60, filla d'una nissaga de músics, amb un pare que estava a Spiral Staircase a l'any 87. Brenda Keystar gravava un disc homònim, You Should Be Loving Me, així ens deia la peça. I avui, el 2025, per alguna raó tan senzilla com un sampler, torna a sonar a la pista de fusta, la base d'aquest hit de l'estiu, aquest fantasy de Dries Square, conté el sampler de la cançó de Brenda Keystar. Ens encanta descobrir samplers, posar l'original i comparar.

0: el sampler de la Bring the Key Star. És la base d'aquesta cançó, anomenada Fantasy, que aquest estiu ha sigut una de les clàssiques de cabines d'arreu del món. I tu l'escoltes de nou, Icat.
1: T'he llamat per dir-te que t'hi amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Les tardes són de ball i són Icat. Les tardes són de ball i són de la pista de fusta. Ja ho saps, el nou horari és de dilluns a dijous, de 8 a 9. Nou horari, mateix servei i sempre el gaudi per la música. Favorit de casa, Rosti. Nou track. For you.

comarca de la casa, l'escocès Ross Tee, torna amb aquest For You. Encara no és conegut a nivell massiu, però les seves produccions ho seran. Perquè té el don, sap com fer una cançó rodona a partir de quatre elements, un sampler important i aquestes veus. A casa som molt de Ross Tee i a casa també som dels que quan ens diuen que algú torna ens en fotem, perquè sempre ja saps que la nostàlgia és dolenta. DJ Snake i J Balvin, sí, el del reggaeton. Aquests són els seus 90. El remix de Tony Romera, el que és el mateix, Perreo del Bo.

sense mitges tintes. Això és una burrada, perquè és algo absolutament bàsic. Un palet hortera, però realment efectista. Tommy Romero agafa el 90 d'aquest clàssic ja de DJ Snake i J Balvin i ens el fa irresistible. Per mi la part quan va dir en Balvin los 90, la reverberació que queda penjada darrere és mitja peça. És la clau d'aquest track. Sou ICAT a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. Vicky Puig selecciona cada tarda música de ball per al vostre gaudi. Drop the cheese, ritmo abajo. Més tocs llatins a sobre de bases de tech house, d'electrònica de ball i de fum.

0: Shots of Café Drop the Cheese en el seu EP Ritme Bajo. Darrerament molts fan servir jerga llatina per animar peces que no tenen res, i aquesta ho té tot, i fins i tot aquest pseudo repassar llatí. Què vols que et digui? Em cola. Les novetats de la pista de fusta en una nova temporada, la 2025-26, que canvia de dia, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana. Us deixem el divendres lliure, però cada dia a les 7 de la tarda, perdó, a les 8. Ara hem canviat de 7 a 8, aquí som.
1: Pista de fusta. Dance Clubs. Trencamalucs. I like your intensity. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquesta és la nova de Sophie Tucker. Sophie Tucker i Drawing Pool. Bodies Hit the Floor. Com vulguem dir, quan ja el ballador no pot més, rebota contra la pista. Feu la prova. Vull dir, feu la prova. Imagineu-vos que el ballador ja no pot més i rebota, colpeja la pista. Bodies Hit the Floor. Sophie Tucker i Drawing Pool.

0: molta de la canalla que fa música avui en dia tenen un passat heavy. De grups de guitarres, tots volem tenir un grup de guitarres en un garatge i tocar cançons. Per això el duet Sufi Tucker invita un dels membres originals de Drawing Pool per fer una versió d'aquesta peça. Bodies at the Floor, l'original en el disco dels Drawing Pool. Una banda de metal, heu sentit bé, de metal de Dallas, Texas. La col·laboració entre un grup de metal i un de ball només la pot sentir a la pista de fusta. Paraula del seu locutor.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Una tarda bonica ens està quedant en aquesta primera setmana de la pista de fusta. De dilluns a dijous, les 8. Sempre comencem a la FM a migdia, quan pengem ja el digital. És el gaudi de la FM, el que sabem que us agrada sentir-nos en el cotxe mentre feu sopars, o bé se sapigueu quin punt contemplatiu de la vostra vida. Sigui com sigui, és un goig tornar-hi una temporada més escollint cançons boniques. La Gin Tonic Orquestra amb el seu I un disco. Disco de baixa intensitat, house, de vés a saber quina gamma, però sobretot elegant en sobremanera. Sobre la pista i Miqui Puig els plats. Comanda la nau.

0: pista de fusta sempre busca elegància, sigui on sigui, en el moment que sigui. No perquè sabem que sou exigents, em dic Miqui Puig, els plats. La pista de fusta iniciant una nova temporada. Coses com aquest dub mix del Young Disco de la Gin Tonic Orquestra. Avui marxarem amb un quilòmetre zero, es fa dir DJ Sandwich. El seu deluge, deluge, l'edita en el seu propi segell, Digital Freedom. I sona així de bonic. Sigueu feliços, balleu la pista de fusta, acaba una setmana. De dilluns a dijous ara, a les 8 ara, i sempre amb Miqui Puig als plats. Sigueu feliços i, com diu el locutor, balleu.
1: Servei de ball a ICAT.

0: Escolta, Icar. Ara a Icat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de Icat, dedicat als grans lletristes del pop, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets, avui parlarem de lletres. Avui parlarem de la part literària de la màgia d'una cançó. Perquè si bé la melodia és la que ens enganxa al cor, la lletra és la que ens entra al cervell i ens il·lumina l'ànima. I tot això ho dic perquè avui vull reivindicar el que per mi és el gran lletrista del segle XXI quan parlem de pop britànic. Bueno, quan parlem de pop britànic, quan parlem de pop en general. Per què? Doncs perquè part de la raó que els Arctic Monkeys siguin el grup més important des del nou mil·lenni són les lletres de l'Alex Turner.

Per favor, no t'enamoris amb totes les coses el dia que estrenen. Fes un flashback a l'infinit. Intenta-ho un cop més. Opening Night, l'última cançó publicada pels Arctic Monkeys en col·laboració amb War Child, aquesta organització que lluita pels drets dels nens de manera constant i admirable. I és que aprofitarem aquesta nova remesa de música dels Arctic Monkeys, la qual ens ha omplert d'alegria perquè hi havia molts rumors de que potser se separaven, per repassar una de les parts més reivindicades a l'hora d'entendre l'excel·lència del seu compositor. Que sí, que les cançons melòdicament són extraordinàries, des dels principis atropellats i frenètics fins a aquesta calma de l'última època, però és que molta, molta part de l'admiració absoluta i de la connexió amb tota una generació el tenen les lletres dels Arctic Monkeys. Que és això, des d'un bon principi, amb aquesta dissecció d'amor en una discoteca en què l'Àlex es pregunta com és possible que estigui tan enamorat d'aquesta dona que balla com un robot, tot dient allò de però no hi ha amor, no hi ha ni Montescs ni Capulets, només melodies fortes i sessions de disc jockey, pistes de ball brutes i somnis de coses prohibides. Però bé, apostaria el que fos que a la pista de ball ets la més maca.

I Bet You Look Good on the Dance Floor, publicada a l'octubre del 2005, que va ser el single de debut del seu primer àlbum, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. No cal dir que aquesta manera de relatar la vida quotidiana va suposar una alenada d'aire fresc en l'escena anglesa. El punt de vista de l'Àlex sempre és reflexiu i personal al mateix temps. En una altra de les grans cançons d'aquest primer disc, el When the Sun Goes Down, parla d'aquesta prostituta acorralada per un macarra en la que fins i tot fa una clocada d'ull a la cançó Roxanne dels Police quan diu allò de "He vist aquest poca pena amb noies de la nit" i com li deia Roxanne que es posés a la llum vermella. És un desgraciat, ho saps? És un desgraciat. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does.

When the Sun Goes Down, una altra de les cançons d'aquest especial avui que estem fent sobre els Arctic Monkeys, centrant-nos especialment en els textos d'un Alex Turner que també sap mostrar la seva part més romàntica i tendra, com per exemple en aquesta peça que va ser una cara B del Live Before the Lights Come On, però que a mi m'encanta amb la seva simplicitat. Nena, seré teu. I seré teu fins que el sol deixi de brillar. Teu. Fins que els poetes no trobin cap més rima. En altres paraules, fins a la fi del món.

Baby, I'm Yours, la vessant més pop dels Arctic Monkeys, que ara dona pas a Brainstorm, el primer single del seu segon disc, el Favorite Worst Nightmare, en la que descriuen un noi ple de carisma que van trobar en un concert al Japó.

Well, see you later, innovator. Alex Turner, amb aquests jocs de paraules tan típics, jugant amb la literació i les metàfores, com mostra també el títol d'aquesta cançó que posem ara, aquest fluorescent adolescent, on es pregunta on ha fet cap la flor, la seva amiga, aquesta que vol que els gentlemen no siguin gaire gentles i al mateix temps canviaria totes les nits perilloses per una mica d'amor i amabilitat.

Fluorescent Adolescent. Avui gaudint de les cançons i sobretot de les lletres d'Alex Turner i el seu grup, els Arctic Monkeys. Ara som ja en el seu tercer disc, el qual va ser presentat amb un single d'antelació, el Crying Lightning, en què torna a parlar sobre una figura femenina plena de personalitat i com gaudia de fer bromes a l'home que venia gelats les tardes de pluja i amb els braços plegats ocupava el banc del parc com si fos un mal de queixal.

I hate that little game you had called crying. Odio aquest joc tan teu que anomenes plorar. Cornerstone, en canvi, és una cançó sobre un home que va de bar en bar intentant trobar la seva exparella. El problema és que a cada lloc que entra només troba noies que s'hi assemblen, però que quan són observades a curta distància no deixen de ser sucedanis.

Em vaig pensar que et veia al Battleship, però només era algú que s'assemblava a tu. Res més que un truc de màgia sota la llum espectral. S'hi semblava prou com per ser el teu fantasma. Però les meves opcions es van acabar quan li vaig preguntar si tenia el teu nom. Cornerstone, quin tros de cançó, Déu meu. Amb aquest final, I'm really not supposed to, but yes, you can call me anything you want. No ho hauria de fer, però sí, digue'm el nom que tu vulguis. Aquí estem avui al cel obert, repassant lletres de l'Alex Turner i fent cap ara al Saki Tensi, enregistrat a Nova York i molt influenciat per la música d'arrel americana. El mateix Hank Williams o George Jones van ser referències que va anomenar l'Àlex en aquest LP, que té una altra d'aquestes cançons que trenquen tots els esquemes. Aquesta pregunta que li fan Bella dient-li, encara et penses que l'amor és una guerra d'espases de làser o te'l prens una mica més seriosament? I quan estic penjat pels anells dels teus ulls, intento convèncer-me a mi mateix que necessito una altra dona. I durant un minut sembla senzill fer veure que tu només eres un amant més, cantant cançons desafinades sobre l'estiu.

0: Love is the Last Request. Els Arctic Monkeys, en aquest cel obert que ara mateix demana una petita pausa i torna ara mateix amb més peces del grup més important del segle XXI.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant la discografia dels Arctic Monkeys, aprofitant que acaben de treure un nou single i repassant, ni que sigui de manera puntual, aquesta capacitat literària que tenen les lletres de l'Alex Turner. El disc AM, diguem-ne que va ser com l'explosió a nivell de popularitat dels Monkeys. Un so molt més musculós, rockista, i un tros de single que es deia Are You Mine?

A la meva ment, quan ella no està allà al meu costat, em torno boig, perquè instantàniament jo tampoc em trobo el lloc on vull estar. I la satisfacció sembla com una memòria llunyana. I no puc evitar dir, sisplau, ets meva encara? Are You Mine, els Arctic Monkeys, el gran hit d'un disc que no té desperdici. És una successió de cançons plus quan perfectes una darrere l'altra. Seguim amb aquest disc que els va transformar en icones, omple estadis, i ho fem amb una altra d'aquestes peces en la que l'Àlex subverteix els gèneres en el sentit de que en comptes de queixar-se que la seva parella surt massa de festa i no està per ell, el que fa és denunciar el fet de que ell és un fester, no pot estar a casa i surt sempre, però quan es fan les 3 de la matinada necessita la seva parella al costat, la qual, amb tot el dret del món, li contesta: com és que només em truques quan vas col·locat?

What? You only call me when you're high. Arctic Monkeys. En aquest cel obert d'avui repassant les seves cançons i les seves lletres. Ara, que si em fas triar, doncs jo crec que la millor cançó i sobretot la millor lletra és aquest I Wanna Be Yours.

0: I wanna be yours.
1: Els Arctic Monkeys en modo romàntic i reposat en una cançó que seria com el prolegomen i la primera pista del seu canvi de direcció musical en aquest Tranquility Base Hotel and Casino que va desconcertar tots els seus fans, transformant el rockisme en una espècie de lounge amarat del Bowie de l'època del Plastic Soul i parlant d'una espècie de nau interestel·lar on els astronautes paren per tenir un moment de pausa.

Te'n recordes quan tot va començar a espatllar-se? Aquests avenços tecnològics que ens posaven tant de mala llet. Tranquility Base and Hotel Casino, la cançó que donava títol al penúltim disc dels Arctic Monkeys, que també tenia una altra peça impecable, el 4 out of 5.

Vine i queda't amb nosaltres. Serà un viatge sense turbulències. El 4 out of 5, que se n'enfota una mica de la gentrificació, sobretot quan diu allò de que el planeta Clavius està massa petat de gent i crec que posaré una taqueria a la Lluna. Va, vinga, que hem d'acabar el programa i tinc ganes de posar com a mínim una cançó de l'últim disc que ha tret fins ara el grup de l'Alex Turner. Aquest The Car, publicat l'any 2022, on hi ha el That Better Be a Mirror Ball, que hi hagi una bola de miralls de discoteca per il·luminar aquests dies finals d'una relació, tot dient, si vols portar-me fins al cotxe, hauries de saber que el meu cor és molt pesant.

Amb aquest There Better Be a Mirror Ball, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: escoltes ICAT.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen i KTFM. Com han anat aquestes vacances de Setmana Santa? Algú potser ens escolta des de la carretera, avui fins i tot. Doncs tranquils. No sé com està la cosa de caravanes, ni com està el trànsit. No és la nostra tasca, la nostra és anar-hi posant música, i avui ho farem de la mà d'uns quants artistes. Avui és un programa d'aquells coctelera. Hi ha una mica de tot, ja us ho dic ara. Cap a la segona part del programa hi haurà una mica de música d'arrel, ja veureu. I a l'aparador, l'últim treball de Mamadou, un tros d'artista que tenim a casa nostra. Hem començat amb aquest The Good of Lying, que és una de les cançons de Gorillaz del seu últim àlbum, Mountain, acompanyats d'Idles. És un disc que està carregadíssim de col·laboracions. De fet, la setmana passada vam posar aquest disc a l'aparador, per si voleu recuperar-lo a través del podcast, així podeu fer-ho. I ara torn per al senyor Ron Sexsmith, l'home que sempre fa cara trista, però les seves cançons són superalegres. Són aquelles coses, aquelles dicotomies que té la vida. Això es diu Outside Looking In.

A mi, us ho he dit moltes vegades, sempre que el poso, i el poso sovint, doncs que em desperen com optimisme, com ganes de viure, com alegria, com aquelles coses que fan falta en aquest món en el que estem transitant últimament. Doncs això, més tipus com Ron Sexsmith i menys tipus com Donald Trump o d'altres. Podríem fer una llista llarguíssima. Potser ens sortiria més llarga la llista dels xungos que la llista dels que realment aporten coses positives. Musicalment, avui n'hi ha uns quants, que ens aportaran coses positives. Aquest que sentireu ara és Cole Davis, és un contrabaixista de jazz, ha fet un últim àlbum en el que, entre d'altres, hi té la col·laboració del senyor Bon Iver. El disc està molt bé, però la col·laboració encara està millor. Això es diu I Want You Gone, Cole Davis i Bon Iver.

Bon Iver o Justin Vernon, que és un d'aquests tipus que quan fa falset, que és el més habitual, doncs és molt característic, però realment quan fuig del falset té una veu profunda, realment una veu greu, que és espectacular. Sempre us dic que no us perdeu mai, si actua a 200 quilòmetres és suficient com per anar-lo a veure. Fins i tot em posaria més, però és que no hi ha excusa, és dels tios que val molt la pena veure en directe. Parem a la parada del programa. Us he dit que avui hi hauria nou disc de Mama Dusha, el Tothom té raó. A mi em sembla un tipus realment una mica com que va contracorrent en aquesta mena de ramat que hi ha ara avui en dia. No dic despectivament, que ningú s'ho prengui malament, però sí que és veritat que van tots cap a una mateixa direcció en això de la música urbana. Hi han algunes coses doncs que marquen una miqueta diferència en alguns punts. A vegades a mi m'arriba un cert avorriment, i és veritat, evidentment, que no formo part d'aquesta generació a la que va dirigida aquest tipus de música, però jo penso que la música realment no l'ha d'entendre tampoc de generacions. Vull dir que si està ben feta li pot agradar a una persona de 80 anys igual que una de 15. Però és igual, això és una altra teoria. I crec que Mama Dusha va una mica contracorrent, posant-hi un segell molt personal, sent molt original, buscant recursos diferents i aconseguint-ho. Com a mínim, en aquest últim treball ho aconsegueix, i fins ara també ho havia fet. Això es diu Tothom té raó, Mama Dusha, amb Scotty Deca.

Doncs aquí tenim la primera. No sé si observeu aquestes diferències de les que us parlava jo fa un moment, però penso que són evidents. Mama Duixa, que en realitat es diu Bruno Di Fabricis, sempre signa tots els seus àlbums amb el Scotty DK. Scotty DK és un dels productors, de fet el nom de Scotty DK és Abel Fuster Mascarell, i és un dels productors de moda. Ho va patar moltíssim amb el Ricky T, justament, de Mama Duixa, i és un dels homes més reclamats en l'escena musical catalana actual. I en aquesta ocasió jo el que sí que veig és que Mama Duixa sempre signa totes les cançons al costat de Scotty DK, cosa que jo crec que és d'agrair. Quan un productor hi posa molta feina i quan un productor realment és gairebé coautor de les cançons, això s'ha de fer d'aquesta manera. He pensat, és la primera de les que us he triat de les tres, la segona es diu Alegria.

0: Alegria, molta alegria, això és el que ens fa faltar i això és el que cantava Mamaduixa, una altra de les cançons d'aquest Tothom té raó. El vam poder veure, jo de fet la primera vegada que vaig quedar-me així com enganxat amb la manera de fer de Mamaduixa va ser amb uns premis en The Rock de fa ara ja molts anys enrere, bueno, potser no tants, 4, 5, i vaig veure que hi havia alguna cosa, que hi havia una actitud a damunt de l'escenari que a vegades jo trobo molt a faltar a moltes de les bandes del nostre país i també de les de fora, evidentment, però sí que hi trobo falta actitud. És a vegades com que anem allà a l'escenari a fer, no sé, com qui va una cadena de muntatge, no? A muntar cotxes o no sé. És com que hi ha molts artistes que converteixen la seva existència en una pura rutina. I jo, de debò, que són feines que envejo, perquè evidentment una feina que és pujar a l'escenari i més a més que la gent aplaudeixi, doncs em sembla com un luxe. Però n'hi ha molts que recreen. I Mamaduixa no és d'aquests. Realment és un tio que té fusta d'artista i que damunt de l'escenari això es comprova de seguida. I ara l'última edició dels Premis en Derroc, que van ser fa 4 dies, doncs també va muntar el seu particular sarau acompanyat de les balcamparades i orquestra i baixant per la platea del teatre de l'Auditori, vaja, de Girona, fins a arribar a l'escenari i fent una adaptació diferent d'una de les cançons del seu últim àlbum amb les Balkan Paradise Orchestra. En fi, molt recomanable el disc, es diu Tothom té raó, i aquesta és l'última que us he triat, es diu Em moro.
1: No sé què dir-te, hi ha tantes coses a dir, lo bé que se't dona.

Doncs aquí tenim una altra demostració de que no només el secret està en l'autotune, sinó que es poden fer moltes altres coses, la veritat. I que visca l'autotune quan s'utilitza de manera intel·ligent. És que a vegades hi ha la sensació una mica que només amb l'autotune ja ho tenim tot justificat. I en canvi, doncs, hi ha artistes que la creativitat doncs la posen per davant i l'autotune no deixa de ser més que una eina. Mama Duixa, nou àlbum, avui l'hem posat a l'aparador del Delicatessen, us el recomano i molt. Faig un canvi radical ara perquè me'n vaig cap a territori així una mica de música d'arrel, variada, variopinta, perquè hi ha diverses coses noves que tenia ganes d'ensenyar-vos. Una d'elles és que tenim nou single, nova cançó, i això sempre és una bona notícia, no paren mai de fer concerts, però publicar coses. Ara feia temps que no teníem coses noves de la Maria del Mar Bonet.

És evident que la veterania és un grau, realment. Maria del Mar Bonet sempre ben acompanyada de grans músics com el Borja Penalba, per exemple, la guitarra, i acaba de composar una nova cançó, Blaus i Sol de Roses Blanques. De debò, que també és una altra d'aquelles coses que m'agrada dir de tant en tant, que està molt bé viure del present, està molt bé veure tot el que fan els nous artistes, els nous valors, està molt per als artistes emergents, però que això no faci que ens oblidem del tot dels pioners, dels que han obert camí, i Maria del Mar Bonet, sens dubte, és un d'ells. Per tant, doncs, que es pot escoltar de tot. Ara farem un salt generacional brutal, perquè ens anem cap a l'Anna Ferrer, sense moure'ns de les illes, tot i que hem saltat de Mallorca a Menorca. De Menorca és l'Anna Ferrer i continua publicant singles d'aquest últim espectacle que es diu Pa i que gira al voltant de la seva família, que són forners de Mahó de tota la vida. La segona cançó, segon single que acaba de publicar, es diu Los Panes, Los Hijos.

0: Escucho tu llanto, no espanto mi manto en delirio. Recanto tu llanto, no espanto mi manto en delirio. Recanto tu llanto, no espanto mi manto en delirio. Recanto tu llanto, no espanto mi manto.
1: Doncs sempre experimentant, sempre buscant els límits i sempre fent creativitat o treballant amb la creativitat des del minut zero. Anna Ferrer té moltes coses fetes amb diversos projectes. Del Cantut va fer un disc, també amb Niño d'Elche té alguna cosa, i l'últim és aquest espectacle que es diu Pa. Los panes, los hijos, Anna Ferrer. I un altre, suposo que ho sabeu, que ha tret 19 perquè és que està fent promoció per tot arreu, surt a tots els programes de televisió, està a tot arreu i acaba de publicar un àlbum, a més amb unes quantes col·laboracions, algunes de ben curioses. Estic parlant de Rodrigo Cuevas, que presenta aquest manual de bellesa. Rodrigo Cuevas també és d'aquests tios que s'ha d'anar a veure en directe sí o sí, però ha tirat de col·laboracions així vintage. Maciel, també hi ha la presència, per exemple, de Ana Belén, no tan vintage, la Mala Rodríguez, i zero vintage, aquesta col·laboració que he triat jo amb aquesta cançó que es diu El Panyolín, on Rodrigo Cuevas canta al costat de l'Astarta Relena.

suma de talents espectacular entre Rodrigo Cuevas i l'Startar Elena. Tard o d'hora s'havia de produir aquest encontre i la veritat és que el resultat final, diguéssim, que no ha decebut. Aneu-lo a veure, sempre que tingueu la possibilitat. Rodrigo Cuevas és una veritable meravella en directe. I aquest senyor és Pier Faccini, que també per al seu últim àlbum ha tirat d'arrel amb les cordes de Balaguer Sissoko.

combinació entre americana i, en aquest cas, música de Mali, les cores de Mali, de Balaqués i Soko, des de l'últim àlbum de Pierce Faccini, que es diu One Half of a Dream. I ara ens anem cap al nord d'Europa, els ritmes freds, sempre freds, de la Olof Arnalds.

cantant islandesa de Reykjavik, de la capital, hereva evidentment de les maneres de fer de Björk. Són coetànies, més o menys. I amb 19 ha acabat de publicar Olof Arnalds, que es diu Spira, canta en islandès. I si us ve de gust, ja us dic ara que la tindrem. La tindrem el mes de maig en el concert Delicatessen, presentant aquest últim treball. Ja sabeu que el mes d'abril, el dia 21 d'abril, que és dimarts, tenim a la Tessa Rose Jackson i el Jan Nieto, i que a partir d'aquí doncs ja saltarem al mes de maig i allà tindrem Olof Arnalds. A mi em ve molt de gust fer una cosa diferent, moltíssima calma, evidentment, i a més escoltar música en islandès. El que no us doni el Delicatessen no us ho dona ningú. Aquest senyor és Patrick Watson.

0: Patrick Watson, canadenc de Quebec, un músic que va donar-se a conèixer a través de l'amistat amb Rufus Wainwright, també canadenc, però que amb el temps jo crec que està agafant fins i tot alguna cosa més de volada que el propi Rufus Wainwright. Potser per aquí no ve tant, però allà a terres nord-americanes, a territori Trump, diguéssim que és un d'aquests personatges que sí que té moltíssims, moltíssims seguidors. I anem a sentir Joan Batista. Joan Batista, home imprevisible, tan aviat dins de terrenys jazzístics com molt comercials. L'últim que ha fet és la cançó per, diria que és una pel·li, no sé si és pel·li o sèrie, The Legend of Zelda. Són terrenys en els que jo habitualment no acostumo a transitar. La cançó l'ha fet al costat del bateria i percussionista Josh Horman. Ell toca el piano i la veritat és que és una peça curteta però intensa.
1: Song of Storms!

John Batista, habitual de les bandes sonores, de fet, d'ell també és aquella clàssica ja pel·li de Pixar que es diu Soul, i aquí al costat de Josh Harmon. Si us ve de gust veure-la en directe, músic, insisteixo, imprevisible, tan aviat pot fer jazz instrumental, jazz cantat, pot fer coses ballables, electrònica, gospel, el que vulgueu. Doncs el teniu en el Cruïlla d'aquest estiu, Cruïlla 2026, estarà actuant John Batista. I més cosetes, tenim nova cançó de Joan Miquel Oliver.

oxitocina, aquesta hormona que es dispara en el moment del part de les dones. També diuen que l'orgasme es dispara en l'oxitocina, i hi havia per aquí llegit molt apuntat, diu, el seu paper en el cervell està associat als lligams afectius i al reconeixement social, i pot ser que estigui relacionada amb la forma de confiança entre individus i a l'estrès. O sigui, que quan fas col·legues, doncs resulta que se't dispara l'oxitocina. A mi em sonava que hi havia algun altre artista català que també havia utilitzat l'oxitocina per titular, en aquest cas, un disc. I és Guillem Roma. Justament el 2012 va publicar un àlbum que es deia Oxitocina. I ara tenim single de Joan Miquel Oliver. I acabarem programa amb Ethel Caín. Amb ella marxem avui. Abans, com sempre, us he dit allò de gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. I que demà currar, que s'ha acabat això de la Setmana Santa. Sigueu molt exigents, sempre, sempre, amb la bona música.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 de

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escolta Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.